projectes i grans somnis per crear, un grapat de portes per obrir, buscant en els mars horitzons per esbrinar.

why it's so hard to be good to me.

36.

Deu-se-nit a l'aratge i com aquí els estels han sortit del seu niu. Vaig venir amb vaixell escortat per les ones del mar. Quan jo era petit somiava que un dia seria el teu marit. Però la sort se m'acaba i no sé si podré tornar mai.

0: Hey.
1: Thanks, you see this deal, man. Blow your mind. Come on.

0: Ja hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. Tenim una notícia de darrera hora, i és que acabem de saber que aquesta matinada ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys.
1: La Casa Reial de Noruega ho ha confirmat fa uns minuts. En un comunicat ha explicat que ha mort a les 6 i mitja d'avui matí. Recordem que el monarca va ingressar a l'Hospital Universitari d'Oslo el passat 17 d'agost per una retenció de líquids i infecció bacteriana a la sang, que estava en tractament per anèmia. Harald V ocupava el tron des del 1991.
0: I en aquesta hora comença una nova jornada de compareixences al Congrés dels Diputats per retre compte de la gestió feta de la crisi migratòria de Ceuta. El primer en intervenir és el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
1: El seguiran el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la màxima responsable de migracions, Elma Said. Avui també té lloc el Comitè Especialitzat sobre Ceuta, que liderarà el president espanyol Pedro Sánchez, tot quan creix la tensió a la ciutat autònoma amb nous episodis de violència. Ahir varen intentar bloquejar l'entrada dels membres de la Creu Roja que duien menjar i aigua a l'assentament improvisat i més tard varen incendiar elements d'aquest campament.
0: I ara anem en directe fins a Felanitx perquè avui és festa grossa. Fa uns minuts la penya del Cossó ha fet ressuscitar la Quica i connectant, com dèiem, en directe, Lluís Hernández. Bon dia, quin és l'ambient a hores d'ara?
2: Bon dia, i d'aquí a Felanitx farà manco de mitja hora que precisament, com comentàveu, s'ha produït la resurrecció de la Quica a tot de tambor, coets i xeremies, un dels símbols de la celebració del Cossó. Ara mateix el felanitxers farà una pausa de mitja hora aquí a la plaça de les Palmeres per berenar i refrigerar-se encara amb el cel tapat i un 27 graus, que encara és una temperatura agraïda. D'aquí un minut tothom marxa cap a la plaça de l'Arrabal per viure al voltant de les 9 i mitja el pregó amb la incògnita, com és habitual, de qui farà el discurs. Un discurs que sempre sol ser reivindicatiu i d'incorrecció política. Els felanitxers ens han explicat com han viscut, diuen, una resurrecció de la Quica ben matinera enguany amb gent d'altres indrets de fora de Mallorca que celebren també amb gran intensitat aquesta festivitat.
3: Bueno, aquí que enguany ha fet molt de dia, està molt matinero, se veu que enguany li han donat qualque tipus de droga rara perquè ha fet una dia, ha corregut molt, no m'ho havia passat mai això.
4: Ja m'encanta, és com un dia que tothom s'ajunta, és un dia com que fa la nit de veres surt i fa poble de veres.
2: I dins els actes oficials de l'Ajuntament de Felanitx, a les 11 del matí hi haurà l'Eucaristia Solemne amb el tradicional ball de cavallets i gegants dins i fora del convent de Sant Agustí. En acabar l'ofici solemne, les autoritats passaran per davall del pali, segurament banyats d'aigua i beguda, en un dels moments més àlgids de la festa del Cossó.
0: I acabant de conèixer la dada avançada de l'IPC, l'índex de preus del consum del mes d'agost.
1: Aquesta vegada ha repuntat fins al 4,3 en la seva variació interanual. Pel que fa a la mensual, és 0,7. Això quan el juliol va repuntar un 3,6% a causa de la pujada de carburants i electricitat.
0: Per tant, una pujada de més del 4% interanual, una pujada molt notable. Ja es comença a notar aquesta situació internacional convulsa, aquesta guerra a l'Orient Mitjà, que fa escalar els preus respecte d'un any més d'un 4% a Espanya. Per cert, que avui torna a haver-hi avisos actius, avisos taronges per rissagues a Menorca. Pel que fa a la resta del temps, s'espera un dia molt marcat per la presència d'aquesta calitja i un ambient mal de dur. Ara són les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon divendres.
5: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
7: T'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.

0: per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé. Tens una obra de Dionís Bennassa a casa? Ajuda a la Fundació a documentar el seu arxiu. Envia'ns una foto de l'obra abans de dia 1 de setembre i entraràs automàticament al sorteig d'un val de 200 euros per gastar a Dada Pollença. Més informació al correu electrònic info@fdionis.org, al WhatsApp del 971-5309-97 o a Instagram de la Fundació Dionís Bennassa.
1: Ja som a l'estiu, comencen els sopars a la fresca i les ganes de celebrar. Una bona opció per una festa redona, la porcelleta negra de Rancho Grande. Són porcelletes de porc negre mallorquí per 10 persones i les serveixen a punt de menjar. Tenen servei a domicili diari. Crida i encomana la teva al 971-85-41-21 o bé per mail a info@ranchograndemallorca.com. Ja ho saps, per una bona festa, una bona porcelleta negra a domicili. Només has de cridar, recordam, el 971-85-41-21.
2: Mamà, mamà, el divendres podem anar a la platja?
3: No, divendres no podem anar a la platja. Divendres volem anar a Madarich, que comença l'aulet. Haurà superdescomptes, no vos ho podeu perdre. Ja sabeu, a partir de divendres, aulet a Madarich.
4: Ràdio Pollences, comunitat.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts del dematí, avui és divendres 28 d'agost, 28 d'8, això ja s'acaba, ja te passarem pàgina al calendari, Jaume fa així, bon dia.
1: Sí,
0: bon
1: sí, dia. No m'ho donen compte.
0: No, bon dia.
1: Ja Nadal, ja la setmana que ve. Ja
0: ai, feliç Navidad.
1: Menjarem torró d'aquí a res. Ja n'hi ha que menjarem l'estiu.
0: Per Vigo, ja posaven el lluny de Nadal sí. Fa estona.
1: El Valle de Vigo és un cas excepcional.
0: Mare meva, mare meva. Bé, a veure si refresca un poquet, que això és el que tothom vol. No sé si ho fet tu cotxonet, però...
2: No, ja fa dos dies sí que el feia anat.
1: Ja no, ja,
2: ja
1: no.
2: Serà el tercer, ja veuràs.
0: No el tornis fent, perquè hi ha aquesta que litja
1: i... Dones pistola o fas net?
2: No, la pistola.
1: Pistola.
2: Que és barat. Però encara així.
0: Sí. Molt curiós, el vol dur cotxe impecable, però és que Bruno, si el fas net, tornarà a caure quatre gotes de fang.
2: Ja ho sé, Joana, però...
0: Ai, curiós.
2: És blanc i que estigui marró no m'agrada, m'he comprat un cotxe blanc, no marró, saps?
0: És bona, és bona. Bé, i parlarem del temps perquè volem estar pendents a veure com serà aquest cap de setmana que avui començam, que pareix que la calor encara serà protagonista i tenim aquesta possibilitat de pluja acompanyada de fang, però això ho comentarem d'aquí una estoneta que tindrem en aquesta dematí de divendres.
2: I de Joana començarem a les 10 amb Miquel Àngel i en Joan Torres i faran el programa de petites possessions, com sempre, no sé com ens duran avui. Però...
0: Dues possessions i un carrer.
2: Però quina? No ho sé.
0: Això no ho sabem.
2: Això és una sorpresa.
0: És sorpresa.
2: Tindrem a les 10, a les 11 en Jaume parlarem amb Andreu Canyelles, la secció del Lipegam.
0: Que... A la darrera, avui?
1: No, la setmana que hi veig a darrera. Sí? Després el dia 13 se'n va a Santiago a fer el camí.
0: Ah, clar. Després haurem de connectar amb ell aquesta ruta.
1: La setmana que ve, a més, coincidirà que hi ha moltes festes, perquè...
0: Final...
1: Ho he de dir perquè cadascú grena, és a dir, ja saps festa de
0: la bona, hi ha la bona, Jaume, la teva preferida.
1: Bé, no ho veig, la meva preferida ben bé, ara ja estic dubtant si la patrona encara... Per igual, eh? Per igual.
2: Bé, cada dit, però m'hi compro.
0: Clar, perquè quan la va viure molt de prop i en primera persona, i se li va empentar.
1: Llavors ho vaig dir, quan se transmeten les emocions, venguin d'on venguin, i siguis del poble on siguis, si se rien tu viu i qui ho viviu d'una intensitat impressionant, això se transmet.
2: Tu diries.
1: Sí, sí. No tothom, eh? Però això és Santa Maria, hi ha molta gent que la beata se'n va del poble. I en Sant Fermín, molta gent se'n va de Pampona.
0: Tu, a més, estàs un poc involucrat amb...
1: Exacte.
0: Estàs un poc involucrat amb el tema d'organització i tot això, no?
1: Sí, ho visc un poc de dins i això, i sabeu la feinada que hi ha, que és com aquí. És a dir, quan ho vaig veure de dins, és molt diferent. És molt diferent. Jo havia vist el que veu tothom, el que veu la majoria de gent. Però, clar, quan ho veus de dins, estàs a dins, estàs amb els protagonistes, és molt diferent.
2: I aquesta setmana també xerrareu d'Ocoso, que ara xerràvem un poc.
0: D'Ocoso avui, la Quiquia.
1: La Quiquia.
0: Que avui que na Maria Jaén ha fet una versió de Superestrella adaptada en aquesta festa.
1: Molt bona, na Maria Jaén.
0: No, està molt bé aquesta versió, ara miraré si la trob.
2: Has de fer la nit.
0: Ha sonat ara fa una estona, clar, has fet la nitxera, però està a fer...
1: Ai, de mira.
0: Ha sonat ara fa un poquet per Ivetres, aquesta cançó.
2: Però bé, a les 12 seguirem amb la secció de cinema. Avui hem de fer dia perquè la ràdio ens venen a fer unes petites reformes i hem d'acabar a la 1, puntuals. Però bé, tindrem un especial de cinema amb el nostre Pet Solivelles i vendrà acompanyat de na Núria i na Adrià, que són o directors Nobel, per parlar de la pel·lícula que presenten, la seva productora Faves Films, El món és una merda, una obra dirigida i guionitzada per ells mateixos, amb actors com, per exemple, en Jo Fuster, en Jaume Albertí i en Arnau Martorell. I farà un poc de cine, parlaran d'aquesta pel·lícula que podreu veure demà en el Club Pollença, no dilluns.
1: Dilluns.
2: Dia 32 dilluns, sí.
1: Sí, dilluns.
2: En el Club Pollença, a les 7 de l'hora baixa, així que això és el que tindrem. I el cap vespre farem un recull de les entrevistes d'aquesta setmana. I així acabarem la setmana. No sé si tens aquesta cançó, Joana.
1: Se sent qualque cosa de fons, Anna.
0: Sí, se sent, però crec que només ho senteu vosaltres, no?
1: No, se sent per passar el tabú. Entenc que m'ho sentim.
2: A la millor és que massa presti sentim coses rares.
0: No, és que estava intentant cercar aquesta versió que estrena Sant Agustí, que és Tinna per a cosa de Falenitxa, aquesta versió de Superestrella de Naitana, adaptada a la lletra tal, la veu d'Anna Maria Hein, però no la trobo.
1: No
2: la
1: cercarem.
2: La cercarem, per
1: després. L'Spotify, no és?
0: L'Spotify, com que ja tenc una cançó que en Bruno m'ha deixat preparada. Ai, ai, ai. Però bé, la trobarem, vinga, la trobarem. Ja heu contat tot el que hi ha avui, sí. Perquè jo no vos estava escoltant.
2: Ja està tot contat, Joana.
0: Ja està tot contat, i de què hem de fer? Hem de començar, no?
2: Vinga. Començam.
0: I hem de començar recordant que l'Ajuntament de Pollença va celebrar ahir de matí un ple extraordinari que vareu poder escoltar per Ràdio Pollença, un ple convocat per tractar diversos assumptes que, per la seva naturalesa, no es podien demorar fins a la propera sessió ordinària.
2: Entre els punts tractats hi ha qüestions econòmiques, administratives i relacionades amb el personal municipal i la policia local. Varen aprovar reconeixements extrajudicials amb 9 vots a favor i 6 abstencions. També s'ha aprovat per unanimitat les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a afavorir el consum al petit comerç del municipi, i pel que fa al contracte de la residència social Santo Domingo, UPLA va aprovar per unanimitat la resolució d'una discrepància relacionada amb el contracte de serveis professionals d'infermeria, fisioteràpia i auxiliars d'infermeria. En matèria de personal, s'ha aprovat l'aixecament d'una objecció suspensiva relacionada amb gratificacions a funcionaris amb 9 vots a favor i 6 abstencions. Un altre de punts va ser la revisió d'ofici de l'acord plenari que va establir el plus de responsable de mercat, i la proposta va ser aprovada amb 10 vots a favor i tots els altres es varen abstenir. I en l'àmbit de la policia local varen aprovar també per unanimitat l'inici de l'expedient per concedir la creu al mèrit policial en distintiu verd a Perry Poll, membre de la policia local de Pollença. Igualment, se va aprovar per unanimitat també el dictamen per concedir el diploma de jubilació a 3 membres de la policia local de Pollença, Joan Ferrer, Esteve Cifra i Pablo Sánchez, en reconeixement de la seva trajectòria professional. I finalment, l'ordre del dia també incloïa la liquidació del pressupost municipal de l'any passat.
0: I ahir ja es va fer públic un nom de les persones guanyadores del sorteig dels 2 mini iglús de covidrio per facilitar la separació d'envasos de vidre a casa. Són Ayelen Lanch i Rosa. Les han estat les dues primeres persones que varen contestar correctament les 4 preguntes. I de, si voleu consultar també les respostes correctes, ho trobareu a les xarxes d'Encer.
1: Amb aquest sorteig, hem cert, tanca un estiu més la campanya Moviment Banderes Verdes, després de 2 mesos de difusió d'infografia i missatges relacionats amb els beneficis i la necessitat de la correcta separació dels envasos de vidre. En la participació en aquesta campanya, a banda de voler que Pollença aconsegueixi l'apreciada bandera verda que atorga Ecovidrio, també volem que el municipi contribueixi a l'avanç cap a un model més circular i amb mesos i amb menors, emissions de carboni en un moment d'increment de la generació d'envasos de vidre.
0: El govern reforça la vigilància i la neteja del litoral de Pollença. El conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, va visitar dimecres Pollença per conèixer de primera mà les actuacions de vigilància, inspecció i neteja que han duit a terme el litoral durant els mesos d'estiu.
2: A la visita hi varen participar Ola de Pollença, Martí Marc, la presidenta de l'Associació Hotelera de Pollença, Aina Sastre, el director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Mercat, el gerent de Ports i Bé, Quico Villalonga, la delegada d'Humoi de l'Ajuntament, Joanaina Campomai, i el president del Club Nàutic, Joaquín Cotoner. Durant la trobada, els representants institucionals i el sector varen abordar la situació litoral de Pollença durant els mesos de major afluència turística, així com les necessitats relacionades amb la vigilància marítima, els fondejos, la protecció de la Posidònia i el manteniment de les instal·lacions portuàries. La Fuente va destacar la importància de mantenir una coordinació permanent entre les administracions i els diferents agents vinculats al litoral per donar resposta a l'increment de l'activitat marítima durant l'estiu. A Pollença, concretament, aquesta temporada s'havien realitzat 230 comprovacions, mentre que el Servei de Neteja del Litoral havia retirat 1.584 quilos de residus. A més, Ports i Bé havia retirat 3 embarcacions abandonades del port de Pollença. I un dels principals projectes anunciats també és la proposta d'implantar un nou camp de boies entre la gola i la base aèria, amb l'objectiu d'ordenar els fondejos i contribuir a una millor protecció del litoral. Posteriorment, s'haurà de presentar el projecte al Ministeri de Transició Ecològica perquè doni el vistiplau i pugui ser gestionat per la comunitat autònoma. La visita idò va servir per posar en comú la situació de la costa de Pollença i reforçar la col·laboració entre el govern, l'Ajuntament, el sector hoteler i el club nàutic a la gestió, manteniment i protecció del litoral.
0: ...2.608 persones participaran demà dissabte 29 d'agost en el sopar La Fresca, una cita que tanca el cicle festiu de l'estiu a Pollença.
1: En total s'han inscrit 92 taules, 8 de les quals estaran ubicades al port de Pollença, però la gran majoria, unes 2.300 persones, soparan a Pollença. A la Cala de Sant Vicenç no hi haurà cap sopar a La Fresca. L'Ajuntament obsequiarà els participants amb encimades. A Pollença es podran recollir aquest mateix dissabte de matí, entre les 11 i la 1, aquí al passeig Jaume Antonell, davant de la residència d'Afama. Al port de Pollença les encimades es repartiran directament a les taules inscrites. L'Ajuntament recorda que no proporcionarà taules ni cadires, de manera que cada grup haurà de dur el seu propi equipament. L'animació anirà a càrrec de Batollença, els Mesclats i els Xeremies Orats, que estaran repartits entre Pollença i Humoll. Amb més de 2.600 persones escrites, el sopar La Fresca posa aquest dissabte el punt i final del cicle festiu de l'estiu al municipi.
0: I en relació al sopar a La Fresca, la policia informa que ja veureu que han anat posant barreres, han penjat cartells de prohibit estacionar a molts de carrers del municipi.
2: Demanen que respecti la senyalització i així el muntatge del sopar serà més fàcil per a tothom. No recomanen no utilitzar vehicles durant l'hora baixa vespre perquè hi ha molta participació i carrers tancats. En el Facebook de la policia veureu una infografia de carrers que tanquen.
0: Un jove cerca un monitor o monitora de temps lliure, compromès i dinàmic per treballar amb infants i joves durant el curs escolar 2026-2027.
1: Aquesta feina es desenvoluparà principalment els capvespres i també algun qualque dissabte de manera puntual entre Pollença i el port de Pollença. Entre els requisits es demana tenir la titulació oficial de monitor o monitora d'activitats de temps lliure infantil i juvenil, així com motivació, vocació pel treball educatiu i capacitat per dinamitzar grups. Les persones interessades podeu dirigir el vostre currículum a l'adreça de correu electrònic peremercer@gmail.com.
0: P. Mercè, perdó.
1: Sí.
0: És en Pere.
1: És en Pere, però he dit el nom sense. P. Mercè@gmail.com.
0: Can Escarrinxo acollirà dissabte que ve, de la setmana que ve, dia 5 de setembre, una nova edició del Fi d'Estiu. Serà a Can Escarrinxo, com dèiem, una nit de música i festa amb entrada gratuïta.
2: La programació començarà a les 8 i s'allargarà fins a les 2 i mitja de la matinada a les actuacions de Diablo con Manteca, Òrbita 90, Jaume Mas, And the Gardeners i DJ Foca. La proposta combina diferents estils musicals i una programació pensada per gaudir de la nit d'estiu amb música en directe i sessió de DJ. L'entrada serà gratuïta. A més, hi haurà servei de barra i menjar càrrec de prodis i el Fi d'Estiu a Can Escarrinxo, com d'any, se celebrarà el proper 5 de setembre de 8 a 2 i mitja amb una nit dedicada a la música i l'ambient festiu.
0: L'exposició del 7è Certament de Fotografia Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial ara és a Pollença.
1: Des de fa uns anys, l'espai exterior entre el convent de Sant Domingo i els jardins de Sant Joan Marc acull les fotografies premiades del Certament de Fotografia Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, organitzat el Consorci de la Serra de Tramuntana i el Consell de Mallorca, entre d'altres. Enguany ja s'ha celebrat l'edició número 7 i podeu trobar fotografies de diferents temàtiques.
0: Música. I parlant d'exposicions, vos hem d'avançar que aquest diumenge, dia 30 d'agost, per logística d'espais, la mostra A Naturesa d'Albano Alfonso, ubicada a l'església del convent de Sant Domingo, estarà tancada en el seu horari d'hora baixa. Només romandrà oberta diumenge a 1 de matí. Canviant de qüestió, la base aèria de Pollença acollirà dia 10 de setembre un concert de la Unitat de Música de la Comandància General de Balears.
2: L'acte es durà a terme a les 7, que és proper 10 de setembre, i du per títol el concert de la base aèria de Pollença. Està obert al públic i permetrà gaudir de música en un entorn emblemàtic de l'abadia de Pollença, coincidint amb un capvespre. Per accedir-hi, els assistents hauran d'entrar a peu i presentar DNI, i l'activitat compta amb la col·laboració també dels ajuntaments de Pollença i Alcudi, així com de l'Associació de Veïns del Port de Pollença.
0: I aquesta setmana vos hem anat contant que dissabte que ve, dia 5 de setembre, als Jardins del Convent de Sant Domingo acolliran la Fira Connexió Coop. És una trobada dedicada a les cooperatives i a un producte local que té com a objectiu donar visibilitat al moviment cooperatiu de Mallorca, impulsar una economia més social i sostenible.
1: La fira se celebrarà entre les 5 i les 11 d'aquest 5 de setembre i serà oberta i gratuïta per tothom. Durant tot l'hora baixa i el vespre, els jardins del convent es convertiran en un espai de trobada per posar en valor la tasca de les cooperatives mallorquines i apropar a la ciutadania els seus productes i projectes. Enguany, Connexió Coop també comptarà amb una exposició de Mary Cotó, que cerca reivindicar des d'una mirada pròpia i arrelada la cultura i la gastronomia de Mallorca. L'exposició es pot visitar des de l'inici fins al final de la fira a l'espai La Taverna, als Jardins de Joan Marc. Amb aquesta nova edició, Connexió Coop vol reivindicar el paper de les cooperatives com a agents d'una economia més social i sostenible i generar un espai de connexió entre projectes cooperatius, productors i ciutadania. Per acostar la literatura als més petits, Aina Estrades Bausà i Aura Moea Aguiló llegiran Les nits del ratolí, l'última novetat del segell editorial d'Arrel Cooperativista. Aquest projecte tan especial, creat a quatre mans, el trobaran al costat del Torre d'Esbrull als Jardins de Joan Marc. Connexió Coop, 5 de setembre, recordem, serà entre les 5 i les 11 als Jardins del Convent de Sant Domingo.
0: I també vos hem de recordar que estan obertes les inscripcions de totes les activitats esportives dirigides per aquesta nova temporada d'hivern 26-27 amb propostes tant a Pollença com a Numoll.
2: Hi ha activitats per posar-se en forma, condició física i pilates en diferents dies i horaris al llarg de la setmana. Pel que fa a les inscripcions, els usuaris de curs d'hivern d'enguany ja es poden inscriure igualment, o d'estiu i nous usuaris. Les activitats de condició física es faran dilluns, dimecres i divendres a les 8:30 de matí i també hi haurà sessions d'hora baixa. Pilates s'oferirà tant a Pollença com a Numoll en diferents franges horaris i els preus varien segons l'activitat i la freqüència. Les persones no abonades hauran d'abonar a més 8 euros anuals de matrícula. Vos podeu inscriure i trobar tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament de Pollença.
0: I si voleu participar a la segona edició de Brutal Autos, aquesta cursa marcada dins les activitats de la Cala Brutal, que serà dia 19 de setembre, voleu preparar ja els vostres vehicles, heu de saber que les inscripcions estan obertes.
1: Aquesta jornada s'iniciarà a les 9, la verificació dels vehicles, i a les 11 s'iniciarà la cursa pròpiament dita. Això serà la Cala Sant Vicenç i vos hi podeu escriure de manera presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de dilluns a divendres de 8 a 2 en línia a través del formulari específic. Ho podeu fer fins dia 11 de setembre. Les normes de la cursa per participar també en són a la xarxa de l'Ajuntament.
0: I també a partir de la setmana que ve, a partir de dia primer, ja podeu fer les matrícules, trobareu tota l'oferta educativa de l'Escola de Música de Pollença per al proper curs.
2: L'Escola de Música començarà el període de matrícula per a nous alumnes dimarts, dia 1 de setembre, fins dia 8, ja sigui en línia o presencialment a la secretaria de l'escola de 4 a 7 de l'hora baixa, oferten classes d'instrument individual, en grup, dansa i sensibilització i llenguatge musical. El curs s'iniciarà el 22 de setembre.
0: Hem de recordar una proposta molt interessant per demà divendres. El Saló del Club Pollença acollirà a les 10 de vespre la ballada Una lluna plena de poesia. És una proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna i, a més, tu i Jaume vares entrevistar, que vas passar molt degut de parlar amb Mauricio Dors.
1: Així és. Avui, com recordaves, hi ha aquesta activitat castellada, aquesta vegada al Saló del Club Pollença. No serà al terrat per causa de que les obres de l'ascensor de l'edifici no ho permeten. L'activitat es planteja com una lectura col·lectiva oberta a la participació del públic. Les persones que hi assisteixin podran escoltar els poemes, però també intervenir-hi i recitar els seus propis versos. La trobada estarà coordinada i presentada per Mauricio Dors, que serà l'encarregat de conduir les diferents intervencions al llarg de la nit. La vegada aprofitarà, a més, la coincidència en la plaça del Pleniluni per oferir una activitat cultural nocturna al nucli de Pollença durant la darrera setmana del mes d'agost. L'accés serà lliure i està obert a totes les persones interessades que s'hi vulguin acostar, tant si volen assistir-hi com oients, com si volen participar-hi com a recitadors.
0: I l'Associació de Veïns d'Humoll cerquen monitors per a les activitats d'esplai.
2: L'associació ha obert la convocatòria per incorporar monitors de curs per a les activitats d'esplai del curs 2026-2027. L'entitat anima les persones interessades a formar part de l'equip de monitors a posar-se en contacte amb l'associació per obtenir més informació. Les persones interessades poden contactar amb Moisés al 679-749-655 o adreçar-se directament en un local de l'Associació de Veïns del Port de Pollença situat en el carrer Mestral.
0: I també vos hem d'avançar una proposta de la Reserva Natural de Salbufereta, que organitza un taller especial per celebrar el Dia Mundial de les Aus Limícoles. És una activitat que proposa als participants crear el seu propi joc de taula per conèixer millor les aus que viuen a la reserva i el seu entorn natural.
1: Ben interessant. Aquest taller és gratuït i adreçat a infants i joves a partir de 6 anys. Es farà en dues sessions. Dissabte 12 de setembre a la Fundació Biblioteca del Codicant Torró i dilluns 14 de setembre a la Biblioteca d'Humoll. Les places són limitades i cal inscripció prèvia. Els participants només hauran de dur roba que es pugui embrutar i moltes ganes de jugar i aprendre sobre la natura.
0: I dels esports s'han de dir un nom, Maria Àngels Moreno, una de les grans protagonistes d'aquesta jornada inaugural del Campionat Mundial de Piragüisme en Sprint 2026, que es disputa a la localitat polonesa de Poznan, i és puntuable aquesta prova per un rànquing de classificació olímpica cap a Los Angeles 2028. I ha estat Àngels Moreno aquí al costat de la seva companya, Victoria Jarchevska, han aconseguit la passada directa a les finals tant del C2 500 com del C2 200.
2: La dupla espanyola va superar en claredat els equips de Gran Bretanya, França i Itàlia. Es va guanyar un joc entre les candidates a les medalles. Moreno i Jarchevska disputaran la final mundial aquest dissabte 28 d'agost a les 3:04 en una carrera en la qual també estaran, entre altres, les embarcacions de la Xina, Hongria i el Canadà. L'actuació de la mallorquina no va acabar amb el C2 500, sinó que també van tornar a competir al C2 200 metres, on també van aconseguir imposar-se a la seva sèrie classificatòria. I la parella espanyola va tornar a demostrar el seu bon moment i va assegurar així la seva presència a la final A del C2 200, on lluitarà per les medalles. Moreno aconsegueix d'aquesta manera situar-se a les dues finals de canoa que disputen en aquest Mundial, un doble que confirma el seu protagonisme a la cita de Poznan. Idò, els podreu veure aquest dissabte 29 d'agost a partir de les 3 de l'hora baixa.
0: I també, ja per acabar, hem de dir que Club d'Atletisme de Pollença cerca entrenador, diuen entrenador amb ganes de fer feina, dinamitzar grups, seria els dilluns, dimecres i divendres de 5:30 a 7:30. Podeu contactar amb ells a través de les seves xarxes socials del Club d'Atletisme de Pollença. 9:31, endavant notícies, sí. La premsa escrita, mam.
1: Sí, sí.
0: Què tenim?
1: Mira, començam amb última hora, la part forana, diu Pollença, i amb l'apartat de pressupost, diu el PP alerta del descontrol de despesa municipal i diu que no ajuda gens a l'aplicació d'un pla d'ajustament. Diu el PP de Pollença, a través del seu portaveu, David Alonso, denuncia falta de transparència i opacitat política de l'equip del govern local, PSOE i més, per haver amagat les dades econòmiques 5 mesos més d'allà del pla legal. Alonso també diu que alerta que la liquidació pressupostària ha sortit a la llum, que confirma que el desbaratament financer. I diu que s'adeu a la nula execució de l'any 2024. Segons el PP, la liquidació pressupostària de 2025 ha certificat un greu incompliment de la llei de les despeses que se'n deixen a 1,5 milions i que obliga a la corporació a redactar i implantar de forma urgent un pla econòmic financer.
2: Una altra notícia, un reportatge sobre el valor estratègic dels hidroavions a Pollença. L'amenatge i l'enlairament dels avions Canadair del 43 Grup de Forces Aèries de la Badia de Pollença representa una peça fonamental a la campanya d'extinció d'incendis forestals. Operant des de l'històrica base aèria de Pollença, aquestes aeronaus actuen com un recurs de suport massiu per la protecció d'espais d'alt valor ecològic com la Serra de Tramuntana. Per fer front a les emergències de l'estiu, el govern ha desplegat un contingent que compta entre 150 professionals de l'IBANAT, del Servei de Gestió Forestal i dels agents de Medi Ambient. L'operatiu interinsular d'incendis forestals disposa d'una flota pròpia d'helicòpters, bombarders i avions de vigilància que treballen en una estreta coordinació amb els hidroavions pesats que el Ministeri per la Transició Ecològica destaca de manera estratègica a la base militar de Pollença.
0: Nou i 33, fins aquí les notícies destacades del nostre municipi a la premsa escrita. Bon anant ja a fer un repàs a les portades digitals.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: Començam amb el Diari de Mallorca, que encata amb dient amb aquesta destacant aquesta notícia que el MES ordena estudiar si es pot revisar la fórmula tarifària de TIRME i encarrega una auditoria per verificar la gestió de l'empresa. I també amb notícia darrera hora en societat, mor el rei Harald de Noruega, un habitual dels estius de Mallorca, i mor el 89, el rei noruec, perdó, de Harald V, als 89 anys. I més de 4.000 persones participen al sopar a la Llesca de Palma, la por de l'Ajuntament i portar gust a l'espai públic al debat polític és la nostra gran victòria, asseguren. I les morts a les carreteres de Balears augmenten un 40% respecte a l'any passat, a l'any 2025. Presó sense fiança amb els tres atacadors que van assaltar una família a punta de pistola a casa seva a Son Puig i van sostreure 26.000 euros. I el Vaga de Calvià anuncia 300 noves vivendes de protecció oficial de lloguer a l'any electoral. Les primeres llampugues arriben a Mallorca al mercat amb un bon preu més barat que l'any passat i els compradors es troben molt més còmodes comprant-les. També fa destaca en aquesta notícia del desplegament de Pollença al valor estratègic dels hidroavions al pla Infoval. I tres policies afronten gairebé 20 anys de presó per entrar a Cala Gola, la polèmica vila d'Eivissa on es celebrava les festes il·legals. I Pablo Bujosa, director de Mallorca, un recetari, el document és una excusa per retrobar-me amb una cultura que la qual porto 25 anys allunyat. I en plans d'esport, Porgat i Enric Mas engrandeixen la Vuelta. I una constructora de Mallorca converteix un local en habitatges per evitar que dos treballadors marxin. Convoca una concentració aquest divendres sobre l'immobiliari que preveu construir habitatges a Sant Bordoi. I venedors ambulants s'enfronten a la policia local al Platja de Palma per impedir-ne la detenció d'algun d'ells. La policia acusa a 7 manifestants dels disturbis ocorreguts després de la protesta contra la massificació del 26 de juliol. I l'AMET anuncia un canvi de temps a Mallorca, pluges amb fang i tempestes abans d'un diumenge més estable. I pel que fa a Part Forana, destacar amb aquest rock and rostó i 30 anys de música i sentiment al poble de Maria de la Salut. I és dins un riu la cançó que Dolly Parton que Tomeu Penya va convertir en un himne de Mallorca. És l'homenatge que li fa el cantant mallorquí a la recentment desapareguda cantautora de country d'Estats Units. El cercle mallorquí, el club de classe alta que sí que va tenir Joan Marc com a soci. I acabem amb una notícia de Part Forana. Els copropietaris del bosc denuncien que el govern va comprar el 67% de la finca a l'esquena i qüestionen el preu de 1,1 milions que costa ara actualment la finca.
1: Anem a repassar notícies del diari digital. Ara, Balears, trobam a portada que Cas Gàndules de Formentera diu que el nou director de Costes avala en 11 minuts l'informe de 80 pàgines que canvia el criteri. El cas jurídic va firmar a les 14:15 la proposta que recuperava bona part de les instal·lacions denegades per la direcció general i Joan Jaume hi va donar el vistiplau a les 14:26. L'atac de sinceritat que ha revolucionat de més per Mallorca. Les crítiques de Ferran Rosa a la gestió dels anteriors governs del pacte han enfurismat sectors del partit. I un reportatge sobre música. Els músics Balears, darrere Rosalía, Relsby i Guitarrica de la Fuente. El manacorí Llorenç Barceló amb Rosalía, el Viní Salamé, Pedro Mollà i el de Sant Agustí, Pere Navarro, amb Relsby i el també manacorí Toni Llull amb Guitarrica de la Fuente són músics de directe dels tres artistes de fama mundial. mor una dona en un accident a la carretera general de Menorca. En aquest vehicle hi viatjaven 5 persones que han quedat atrapades. Una d'elles era un nadó. Menys turisme, més vida. I alerta solidària acusen la policia de cercar caps de turc pels alerduis del 26J. Les entitats denuncien que l'informe policial acusa 7 manifestants de desordres públics i danys pretén justificar les càrregues que varen deixar 25 persones ferides. La Policia Nacional assenyala 7 manifestants com a responsables de la violència policial del 26J passat. L'informe intern remès al jutjat atribueix als 7 manifestants presumptes delictes de desordre públic i danys i defensa les càrregues policials, mentre 25 ferits ja han denunciat les actuacions dels agents. I Ceuta, la ciutat oblidada pels presidents espanyols. Sánchez és qui més l'ha visitat i Aznar i Rajoy són els segons. Assenyalen i calen foc a campaments dels migrants de Ceuta. La tensió escala a la ciutat autonòmica. Veïns impedeixen l'entrada d'aliments a la platja del Trampolín. Jaume Martínez convoca una concentració per l'integritat territorial. El que ha passat a Ceuta ha de servir d'advertència, diu. Lucía Muñoz censura el doble criteri en l'ús de la plaça de Cort i acusa el Batlle d'instrumentalitzar una convocatòria institucional per posar-la al servei del discurs polític. D'altres titulars que diuen que els Estats Units d'Amèrica proven un fàrmac contra una proteïna fins ara impossible d'atacar del càncer de pàncreas, el primer medicament que frena el principal motor dels tumors pancreàtics. I la supressió de la línia D9 de l'MT col·lapsa la línia 16. El bus passa de llarg i ens deixa a terra. Veïns del Secà de la Real denuncien que usuaris, entre gent gran, queden sense poder pujar el bus per la saturació de la línia que connecta amb establiments. I Mallorca reivindica la seva cuina tradicional al Festival de Sant Sebastià. El documental de Pablo Bullosa recorre diversos pobles de l'illa per reivindicar una gastronomia basada en els productes de temporada i els coneixements transmesos entre generacions. I les festes de milionaris en superllanxes a les Balears es veuen des de l'espai. La proliferació de grans embarcacions evidencia la pressió del creixent turisme de luxe sobre el litoral de Mallorca, mentre les Balears continuen liderant el mercat estatal del xàrter. Els residents conquereixen el bon de Palma, Cot de Trampó i Pamboli. La trobada ha estat precedida per la polèmica decisió de la Policia Nacional d'ordenar als restaurants del bon que retirassin les terrasses durant l'acte. I rescaten una cria de voltor negre que lluitava per sobreviure dins la mar a Mallorca. Els responsables de dues empreses d'excursions en barca varen treure l'au de l'aigua i la mantingueren fora de perill fins que se'n va fer càrrec el COFIP. I les Balears consideren insuficients les ajudes per a Ceuta i n'avisen. No podem acollir menors. El govern espanyol i les comunitats han aprovat l'ajuda de 25 milions per a l'atenció de menors migrants a Ceuta. I finalitzam amb aquesta notícia que diu que l'obra cultural balear denuncia que l'Espai Salut vulnera els drets lingüístics dels catalanoparlants. L'entitat reclama al govern que la plataforma digital de salut pública funcioni íntegrament en català i critica que diversos serveis i documents només estiguin disponibles en castellà.
2: I acabam l'edició digital del diari Última Hora. La Guàrdia Civil a una de les activistes de Santa Maria li diu no ploris que tampoc no has matat ningú. Les dues activistes antiturisme detingudes el mes de juliol lliuren escrits al jutjat detallant el seu arrest. Detinguts un pare i un fill per intentar matar un home a un bar de Llucmajor. Costes autoritza instal·lar un xiviu desmuntable a la platja de Son Moll. Realesa Noruega. Mor el rei Harald V de Noruega. Una vida lligada a Mallorca i a la mar Mediterrània. Podeu veure una sèrie d'imatges dels estius de Harald de Noruega a Mallorca. El primer ministre afirma que tota una nació està de dol. Un saragüí resident a Mallorca denuncia una teleoperadora per incloure el Sàhara Occidental en un mapa del Marroc. Les altes temperatures de rècord maten eriçons demà a Mallorca. Costitx prescindeix del seu únic taxista pel seu servei deficient. La lluna estanyeix de vermell i Mallorca contempla un segon eclipsi del mes d'agost. Amb una sèrie d'imatges a l'edició digital del diari Última Hora podeu veure com s'ha vist aquest eclipsi lunar a diferents parts del món. En clau de successos, mig centenar de venedors ambulants envolten la policia local de l'Arenal per evitar la detenció d'un d'ells. De la crisi migratòria, Palma es concentrarà en solidaritat en Ceuta i el bala Jaime Martínez assenyala que el que ha passat ha de servir d'advertència. Els efectius de les Balears a Ceuta treballen per mantenir la calma. Veïns de Ceuta cremen part de l'assentament de migrants a la platja. El govern retreu l'actitud de la ministra de Joventut a la reunió per al repartiment de menors de Ceuta. Ens tira la bronca, diu. Tornem a l'illa. El Consell Insular publicita el turisme responsable als principals mercats emissors de Mallorca. L'APB rebutja els recursos contra l'adjudicació dels amarratges per a xàrter. Arrestat per assetjar i insultar durant mesos un perruquer del seu barri. El Batle de Calvià anuncia la construcció de 300 habitatges de protecció oficial a Magaluf i Peguera. El sopar a la fresca de Palma va reduir 30.000 euros la facturació de les terrasses del Born. Gairebé unes 600 persones van anar al Born en aquest darrer sopar a la fresca de Brunzit. Menys turisme acusa la policia d'intentar tancar en fals la investigació als agents per les càrregues del 26J. Camions de gran tonatge posen en perill les canonades dels carrers de Gènova. Les mossegades de peixos posen en alerta els banyistes a Cala Galiota. Només entrar a l'aigua en varen deixar la cama així. Una imatge es veu la ferida que se li varen fer peixos a la cama. La crònica de l'última hora diu la setmana en què Trump va arribar a Mallorca. Nepal eleva 469 els morts per la immensa riuada de dimecres. Un terratrèmol de magnitud 5,1 sacseja la província central xinesa de Sichuan. Mor Ratko Mladic, condemnat pel genocidi de Srebrenica a Bòsnia. Trump s'adjudica l'estret d'Hormuz com a nou territori dels Estats Units. Testimoni en primera persona, Antonio Pérez i el seu malson a Son Gotleu, aquí fa lo de mort, no es pot viure. Viure entre enderrocs i amenaces, el drama d'Antonio Pérez en fan la vida impossible, estic indefens. La Policia Nacional recupera part dels dobbers robats a l'assalt a una família, a una finca de la Vileta. Més de la meitat de les masses d'aigua subterrània de Balears estan en mal estat per contaminació o per escassetat. El 25% de les noves places turístiques podrien ser per edificis protegits. I acabem fent una ullada dels esports del Real Mallorca. Arnau Puigmal pateix una lesió muscular. El futbolista arribat a Somoix aquest estiu per a la posició de lateral dret pateix una distensió de grau 1. I dos són les 9:47 minuts. Ara ja tot seguit anem a fer un repàs al temps. I anem a veure com Mallorca encara aquest darrer cap de setmana d'agost té la calor com a protagonista, encara que ho tens, començarà a canviar ja durant avui cap vespre. La previsió de l'AEMET apunta a una jornada amb intervals de nívols, possibilitat de tempestes escasses, però això s'anirien acompanyades de fang, i això serà més especialment un cap vespre o les primeres hores de

0: bona part de Mallorca i la calor continuarà. A zones com Palma les temperatures es mantenen al voltant de 30 graus, altres punts de l'illa podran assolir valors similars o fins i tot una mica superiors. Diumenge es presenta de moment com la jornada més estable del cap de setmana. La previsió apunta cels poc ennivolats o clars durant bona part del dia i la temperatura continuarà sent elevada. Serà diumenge una jornada favorable per als que tinguin previst gaudir de platges i zones costaneres. I de quan dèiem avui encara hi ha aquesta possibilitat de pluja, escassa, presència de núvols, pluja, ja ho sabeu, acompanyada de fang. La previsió marítima de l'AEMET ja vas endavançar que contempla vents de vent de component sud, sud-oest, amb marejol que pot augmentar a maró a diferents zones de Mallorca i possibilitat d'algun xafec o tempesta a Aigo, a l'Aigo d'Imà. I anem a veure qui pot llançar més concretament quan tenim aquestes dades. No tenim alertes activades. Com dèiem, avui tenim una jornada més coberta i s'espera per demà dissabte i diumenge jornades ben destapades. Temperatures màximes entre 33 i 34 graus. La mínima avui encara és alta, 23. Podria davallar un poquet d'aquesta mínima de cara diumenge a 21 graus centígrads. Ara mateix, a l'estació del Calvari tenim 27 graus de temperatura. Vent està bufa suau, 3,2 km per hora, en aquests instants l'humitat al 56% i el baròmetre està a 1.017 hectopascals. Anem a veure en un moll, la temperatura és de 28,1 grau, el vent està entrant ara direcció est a 4,8 km per hora, l'humitat està a un 76% i el baròmetre marca 1.016,3 hectopascals. I de referent a la situació marítima ja vos ho han contat, així que ara ja podem passar al misteri d'avui. Què tenim de misteri d'aquest divendres?
1: I de, amem, després d'aquest 12 d'agost, que va ser l'eclipsi total que tots mos vàrem enterar, avui, de matinada, no ha estat un eclipsi, però hi ha hagut una lluna de sang, que se diu. Molta gent ha passat, bé, a les 4 de matí, era a les 4 de matí fins a les 6, és a dir, molt poca gent s'aixecaria en aquesta hora. L'eclipsi sí que era un horari més laboral, no? més normal, però bé, la lluna ahir es va tenyir de vermell i és considerat un eclipsi, així que podem dir que n'ha hagut dos, però això sol passar més sovint. Però bé, aquest eclipsi lunar parcial se va poder observar aquesta matinada per tot Espanya i va ser només dues setmanes després d'aquest històric eclipsi. Va ser un espectacle per tots els que n'hagueu vist, qualcuna n'heu vist, qualcuna vosaltres.
0: No.
1: Lluna de sang.
2: Lluna de sang sí que n'he vistes, que són aquestes que tornen com a vermellosques. Quantes... No és aquesta, Bruno, que se posa el sol enfront de la lluna i queda vermella?
1: Sí, la Terra se situa entre el sol i la lluna i projecta la seva ombra, que nosaltres la veiem vermella.
0: Tu t'has aixecat avui, Bruno, per veure-la.
1: Sí, vamos, segur. No, però jo vaig tenir l'oportunitat, un pic, sense saber-ho, era amb uns amics a la platja i de sota darrere del Cudi, per on està... sillot i tot això, va començar a sortir una llum vermell, no sabien si era un incendi o què era, com que vam entrar un poc en pànic per si era, no sé, un incendi o qualsevol cosa, i era una lluna vermella i és bastant impactant veure tota l'aigua vermella, la muntanya
0: que dura.
1: Sí, dura uns minuts, que vam veure nosaltres, ho d'ahir en teoria eren dues hores, no sé si les dues hores eren de llum vermella, però posava que durava dues hores i jo me demano, Joana, que una persona de la millor fa milers d'anys, quan veia una lluna vermella o un eclipsi, que havia de pensar. Si jo, el que t'he dit, amb els meus amics ja van entrar com un poc en pànic, no sabien què passava.
0: Què està passant?
1: Imagina't una
0: I
1: persona que...
0: I ara hi ha molta informació, imagina't.
1: Exacte, normal que hi hagués mites, déus, que fossin tan religioses, perquè era l'única explicació que li podien donar
2: a
1: això.
2: I les religions ho van agafar com una cosa de bous, mira, Déu mos està castigant i tal, ho van agafar com una cosa tremendista i apocalíptica.

0: Digues ho pas.
1: Sí, sí, sí. I de bé, estem a una sèrie d'eclipsis que continuarà fins 2028, només ho recordar, molta gent ho sabrà, i és que, bé, com dèiem, hi haurà nous capítols durant els propers mesos. Per exemple, hi ha un, el dia de la patrona, que ara xerràvem en Jaume, de l'any que ve, quan Espanya tornarà a ser l'escenari d'un gran eclipsi, és a dir,
2: però no, Mallorca,
1: però
2: no.
1: Mallorca s'obrà.
0: S'obrà parcial.
1: És a dir, serà un altre...
0: I és a les 10 de matí, de més, no? Sí.
1: I se notarà, se farà un poc fos, però no, com va ser el darrer pic, serà Granada, millor segurà. I de bé, ho volia comentar, que és també un espectacle i anar de veure una lluna vermella.
2: Dia 2 d'agost és un dia molt...
0: Pues imagineu que enguany, que hem perdut dia 12, hagués estat dia 2 d'agost, és total, ha estat un desastre.
1: Desastre, jo crec que hagués estat guapíssim allà.
0: Sí, eh?
1: Just quan...
0: Just després de Simulacre.
2: Clar, no crec que la gent s'hagués anat per Coves Blanques aquest dia.
0: No, no, no, no. Ja s'han dit d'aquí.
1: Però sí, res, més eclipsis, així que si no ara podeu veure-ho 12 d'agost o aquesta lluna de sang o el que fos.
2: Seguirem informant d'eclipsis.
1: En veureu, en veureu. Però sí, és bastant impactant. I res, ho volia comentar perquè va ser ahir, això.
2: Aquesta matinada passada.
1: I en quant a... la cançó, n'havia triada una, però com vosaltres deu Quiero Coso i na Maria Gino havia fet una cançó, n'he trobat la que des d'enguany de Superestrella, però he trobat la de l'any passat, que te l'he enviada, no sí, sé si la tens llesta.
0: Però aquesta de Dinosaur JR són boníssima,
1: sí,
0: són boníssims, a més, aquests,
1: sí, és que han tret un disc, però això posada, ja ho posaran.
3: Aquesta regada, que comenci sa festa, que sa Quique és despertada,
2: sa Quique és
3: despermada, i sa poli està enfadada, el cos és a sa plaça i ses banderes ben alçades. 100 anys de verbenes, 40 anys de coseros, i el
2: parc... Que tenen una tradició de verbenes a Falenich, de les millors. I no sé, enguany, l'any passat sí que per mi hi havia un bus de pollencins i pollencines que se n'anaven al
0: Pozo. Crec que va dir coses en Andreu. Crec que el de... Que vam fer la setmana passada, el cap de setmana passada, que hi va haver... hi va haver Gatsan Busto i Celtas Cortos, crec que hi va haver... No hi havia un bus, però que vam fer cotxades.
2: Vam fer cotxades. L'any passat o l'altre, no sé, per anar al Coso, se n'anaven en bus, que està molt bé, que així la gent jove ja no ha d'agafar cotxe i te'n vas tranquil·lament a gaudir de la festa. No sé si un guany han partit o no. I en aquest vídeo veiem una Quique, és que fa molta gràcia que hi ha d'altres que feien la Quique, però ja els diuen la Quique.
0: I mira, que encara ho fan més, Quique.
2: Encara més, la Quique, ballant aquesta cançó. I un guany era Ana Maria Gen cantant una lletra adaptada a les seves festes en la música de Superestrella de Naitana. Res, minuts
0: no, per
2: l'agenda, vinga, la farem. Ai, i ara sí, quan que entrava per un mateix canal, no he tallat la cançó en sec, perdoneu, però vos posarem sintonia. Bé, què hem de dir ràpidament? Idò, hem de dir que el festival acaba aquest diumenge, el concert de clausura. Si voleu anar i mireu si encara queden entrades, ho podeu comprar tant a la web del festival com a l'oficina.
1: I recordar-vos que avui és un sopar a la fresca. Podeu consultar el carrer Teat, on se faran els sopars, en el Facebook de la policia local de Pollença.
2: I l'Ajuntament, també.
1: I l'Ajuntament.
0: I també recordar-vos, la Fundació Dionís Bernassa posa en marxa aquesta campanya per documentar les obres del pintor que es troben en cases particulars de Pollença. Si teniu una obra de Dionís Bernassa, podeu enviar-ne una fotografia abans de l'1 de setembre i entrarà automàticament en el sorteig tombal de 200 euros perquè està a dada Pollença. Podeu contactar amb la Fundació a través de correu, Instagram o WhatsApp, simplement posant Fundació Dionís Bernassa o passar directament pel museu.
2: I si me n'anem a l'agenda, avui divendres tenim dues propostes. Per una banda, l'actuació de Judith Nederman amb Dario Barroso dins un mar de sons de nit serà a la plaça de l'Iglesi de Sant Vicenç a les 9 de vespre. Les entrades les trobareu a ticketib.com i avui també ja han dit que hi ha una lluna plena de poesia, la proposta cultural dedicada a la recitació de poemes inspirats en la lluna. Aquesta trobada la coordina i presenta Mauricio Dos i es enguany en un saló del Club Pollença avui a les 10.
1: I diumenge serà la clausura del Festival de Pollença. L'orquestra de la Comunitat Valenciana vendrà a Pollença amb el titular del Palau de les Arts, Reina Sofia, amb el director titular Sir Marc Elder. Interpretaran les variacions sobre un tema original de variacions d'anima d'Edward Elgar i també la Sinfonia número 7, la major de Ludwig van Beethoven. Serà en un claustre de Sant Domingo a les 10.
0: I vos recordem les exposicions que podeu gaudir. Mireu, l'Iglesia del Convent de Sant Domingo encara hi ha neutralitzada, l'Urbano Alfonso, el Museu de Pollença, a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, a la Fundació Dionís Bennassa, teniu fins aquest diumenge l'exposició Joan Marc, titulada Des de l'Envés, i el Club Pollença, l'exposició Xes que ha ensenyat un món, vida i obra de la filla il·lustre de Pollença, que es romandrà oberta fins 31 d'octubre. A Can Llobera també teniu aquesta memòria gràfica d'escartir de les eleccions del simulacre 1980 2026 i a l'Hotel Molins Cavall Bernat, material sensible que podreu disfrutar fins al 13 de setembre.
2: Faim una aturada amb el butlletí de les 10.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Festa grossa avui a Felanitx, que celebra Sant Agustí. Anem en directe fins allà on s'acaba, on està produint-se en aquell moment el pregó des del balcó de Serraval. Lluís Hernández, bon dia. Molta gent escoltant, esperant escoltar aquest famós discurs, els felanitxers.
2: Bon dia, Ido. Ara mateix continua el cel tapat a Felanitx i a la plaça de l'Arrabal es troba en aquests moments ben plena de camisetes blanques i ja podeu sentir de fons el tradicional pregó de la penya del Cosa. Un discurs que enguany recau a càrrec de l'escriptora felanitxera Maria Montserrat, que combinant música i gravacions de veu està realitzant un pregó reivindicatiu com també de sàtira i reverència. Escoltam com estan visquent els felanitxers aquest moment tan especial.
3: Convertit en acte central i és allà on se fan més reivindicacions i se fa més bulla i en el final és un moment molt guapo dels dies.
4: Bueno, aquí se viu moltíssima il·lusió, el pregó, lo guai és que mai saps quina persona del poble vindrà a fer-te el pregó, per tant és molt guai perquè te trobes a persones conegudes, amics o referents del poble, intentant que sigui un pregó mixt.
2: I dins els actes oficials de l'Ajuntament de Felanitx, a les 11 de matí, d'aquí una hora, hi haurà l'Eucaristia solemne amb el tradicional ball de cavallets i gegants al convent de Sant Agustí. En acabar l'ofici, les autoritats passaran per davall del pali, segurament banyats d'aigua i beguda, en un dels moments més àlgids de la festa del Cosa.
1: Gràcies, Lluís, en directe des de Felanitx. Un altre punt informatiu d'avui en l'àmbit nacional és el Congrés. El ministre de l'Interior fa una crida a la calma i a detenir la violència a Ceuta després que hi vespre centenars d'exaltats atacassin el campament precari on milers de migrants esperen resposta a la seva petició d'asil. Fernando Grande Marlaska compareix ara per informar de la seva gestió de la crisi migratòria que des de fa un mes pateix la ciutat autònoma.
5: Marlaska assegura que els migrants que no compleixin les condicions per quedar-se territori espanyol seran retornats, però mentrestant aquestes persones s'han de tractar amb respecte i dignitat, amb ple compliment dels drets humans més bàsics. Per això ha lamentat els discursos d'odi abocats per la dreta i l'extrema dreta que diu s'estan traduint en accions violentes contra ells.
6: Necesitamos todos es responsabilidad, serenidad y sentido de Estado. La ultraderecha y ahora también la derecha hablan de invasores, delincuentes, llaman a cazar inmigrantes y lanzan propuestas para deportar a las personas hospitalizadas. Todo ello totalmente incompatible con los principios democráticos y con el respeto a la dignidad humana.
1: I fa una hora hem conegut la dada avançada de l'índex de preus de consum de l'IPC de l'agost, que ha pujat un 3,6%.
5: Aquest mes va pujar un 3,6% el mes anterior i la dada avançada de l'IPC d'aquest mes d'agost indica que haurà repuntat més d'un 4% interanual i no arriba a un 1% respecte del mes anterior. El juliol va repuntar, com dèiem, un 3,6% a causa de la pujada de carburants i electricitat.
1: Això quan dades, segons dades de Red Elèctrica, hi ha un important increment de la demanda de l'electricitat a les illes. Han passat dels 733.000 megawatts hora el juliol de 2025 als 835.000 d'enguany.
5: L'expert en electrificació i energia, Joan Grande, ha explicat a l'informatiu Matí d'IP3 Ràdio que es deu a les altes temperatures i també a un procés progressiu de l'electrificació de l'economia.
7: Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, per calentir aigua, vale? Pues gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli.
1: 10 i 4 minuts, més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: l'estiu, l'ombra d'una figuera, la visita d'uns amics, la cotxa de trampó i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la meva no,
1: la teva. No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
4: Amb el so de la guitarra i també del violí ho faig saber i

0: Mira, aquesta és la música de Toni Bisanyes, la cançó de Martí Sáez, aquest tema tan pollensí, que és la sintonia de la secció Petites Possessions, que cada divendres mos ofereixen en Joan Torres i en Miquel Àngel Marc. Les tenim aquí preparadíssims, una setmana més. Bon dia, com estàu?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, Joana.
1: Jo ara, quan... després d'escoltar aquesta cançó de la sintonia del programa, me'n vaig a la nostra xiulant aquesta cançó.
0: És que he estat a punt d'obrir el micro perquè l'estava cantant.
1: Sí.
0: Joan, Miquel Àngel la cantava ara.
2: No,
0: dic, li obriré un micro com un karaoke.
1: Tanta sort, per si no hi has fet horrible.
0: Te la saps sencera? Però se t'aferra, no. I te'n vas aquí teva cantant.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé, i hem de començar Petites Possessions d'aquesta setmana.
1: Sí.
0: Avui és el darrer programa del mes d'agost, però sí. Setembre encara continuarem un poc així i en octubre, que ja quan començant la nova programació a la ràdio, setembre sempre feim un poc d'impàs, i en octubre, que ja començarem la programació de tardor i hivern, ja mos contareu què fareu enguany.
1: Exacte, no ho avançarem, eh?
0: Tenim... No pensem perquè encara heu de pensar, o no?
1: Exacte.
0: Sí. Joan, mira, ja ho teniu un poc clar.
2: Bueno.
0: Ara ho vengo cada setmana. Ara ho vengo cada setmana.
1: Sí,
0: ara...
1: l'any passat també.
2: Però després...
0: l'hivern serà cada 15 dies. Massa feina.
2: Surt d'una cosa i estàs tot el temps pendent.
0: I a més teniu tant de projectes pendents. Que bé.
1: Ara en Joan i jo tenim en marxa un parell de projectes, eh?
0: Clar, que han d'avançar, han de sortir la llum.
1: I com veig que els impulsem i els llevem.
0: Molt bé, i continuarem encara amb aquestes Petites Possessions un mes de setembre. I avui, tot i que és el darrer programa d'agost, o setembre encara seguirem.
2: No, hi ha material, o sigui...
0: Que... hi ha molt de material, sí, no s'acaba mai.
1: I de xerrers de pollança no en parlem, és a dir que...
0: Clar, avui...
1: No els mos acabarem.
0: No mos els acabarem. Avui... visitaran dues petites possessions i un carrer ben gran, eh?
1: Sí, són dos carrers llargs de Pollença. Avui parlarem de dues possessions, un serà Can Llobarina, la Vall de Calonya, i Can Romí, la Vall d'en Marx. I parlarem llavors d'un carrer, que és un carrer del Rosavell, que és un dos carrers llargs, juntament. Carrer de l'Hort i carrer de Rosavell era un carrer llargs tradicional d'aquest poble.
0: De l'Hort de Guanya, no?
1: Sí, crec que sí. Res i d'or, comencem amb Can Llobarina. Ara sí, és un carrer nou, la carretera nova que li deien un temps, però ara sí, però tradicionalment eren Horta i llavors Rosavell. Bueno, i ara avui començarem amb Can Llobarina. Can Llobarina, que és una possessió que està, una petita possessió que està a la Vall de Calonya, entre Urrafalet, entre Can Guilló, Can Lleardó, i que un temps formava part de lo que era el terme de Paràlix, o Palàrix o Paràlix, no exactament com se pronuncia, és a dir, ja.
2: Normalment l'acabament en IG, Paràlix, i com Bàlix,
1: sí.
2: Com Fartàrix, tot això, la denominació primera era en IG.
1: Sí.
2: Després això se va convertir en TX, TX.
0: Com s'escriuria ara, Ida?
2: Ara s'escriu en TX.
1: Sí.
2: Paràlix ja no...
0: Paràlix.
2: Però sí. Paràlix no ha triomfat aquest topònim. Això...
1: Així com Bàlix se va mantenir...
2: Sí, Bàlix. Per suposat.
1: I aquest nom, no. Aquest nom, no.
2: Se va perdre. Bueno, sí. Això era un dels termes...
1: d'això. Bueno, i d'aquí Can Llobarina, però Joan, aquí Can Llobarina és un nom actual d'una petita possessió que segles enrere tenia altres noms, eh? Quin eren?
2: Segles enrere no tinc jo.
1: Bueno,
2: no era el cap de la paret.
1: El cap de la, és a dir, Can Llobarina era el cap de la paret,
2: El cap de la paret, podem dir el que és.
1: Sí.
2: Si anem per la carretera cap a Palma, a l'altura més o manco de Sombrú i per allà, a mà dreta, veiem tota la muntanya, tota. Hi ha com una tira de roques blanquinoses que fa... I això seria la paret, i a la part final d'aquí estan les cases de Can Llobarina, i seria del cap de la paret.
1: Idò, el cap de la paret era un nom antic de Can Llobarina.
2: Exacte.
1: Que segurament, o pel que... hem vist escrit, Can Lleardó i Can Guilló formaven part d'aquest de la paret, també.
2: Sí, eh? Van segregar el segle XVI.
1: Exactament, sí, sí, sí, sí. I, és a dir, un nom d'aquest de la paret. I llavors, com se va conèixer aquesta finca? Quin nom va tenir?
2: Can Llobera, del Cat de la Paret.
1: Can Llobera, del Cat de la Paret, efectivament. Eh?
2: El que passa és que Lloberina, possiblement, se va dir per diferenciar del Can Llobera de la Vall de Mar, Can Llobera Toro.
1: Sí, sí, de la Vall de Mar, clar. I, per tant, de Can Llobera, és a dir, va començar sent el Cat de la Paret, Can Llobera, del Cat de la Paret, i llavors va ser, ja no sé, la de nou, per mi, sí. Can Lloberina, és a dir, Can Lloberina, tot i que les escritures apareixia Can Llobera, del Cat de la Paret, això sí que era vera.
2: I sí...
1: I avui en dia la finca està molt dividida, de fet s'ha anat dividint, en fi, ara hi ha Can Lloberina Gran, Can Lloberina
2: això,
1: Petit.
2: Can Lloberina Gran i Can Lloberina Petit, però sí, sí, sí, sí. Abans hi havia Can Lloberina d'Andrebet,
1: sí.
2: Que surt ja al segle XIX, o Can Lloberina d'en Cifre,
1: sí.
2: Són noms de diverses, divisions que varen quedar allà.
1: Sí, i ara és Can Llobrina Gran i Can Llobrina Petita, d'això. Llavors dic, i confronten en lo que mi de Cau Perdiu, confronten amb el Rafalet, també, en Can Guilló, Can Gairdó, i Can Llompart a l'altra banda, a l'altra vall. Bueno, idò, podríem començar parlant una mica, perquè n'hi ha molts, perquè clar, de la... Malament avui en dia estigui ja molt dividit Can Llobrina, però en camp, clar, nosaltres ho hem juntat tot, hi ha una llista molt llarga de noms de conradissos, de sementers, de tanques, etc. I això ho podríem començar a comentar. Eh?
2: Començar per conradissos.
1: Començar per conradissos, sí. La primera seria la barquera. Eh? Què és això de la barquera?
2: Pues això és una espècie de vela que està situada allà a l'endret de la casa, i a l'altra banda del Saregai.
1: I què era una barquera?
2: Una barquera, un terreny del propietari, que el propietari se la reservava per ell, o per tenir bestiar, o per sembrar. Això, quan se feia el contracte, amb l'amo, aquesta reserva que se feia era la barquera.
1: Vale. Llavors hi ha un camp de la cova, o camp de la cova, que era bueno, és un part d'una... de l'antiga possessió, que confrontava el camí que anava cap a Palma, que cap, anava cap a Ciutat. No? Aquest camp. Llavors, què tenim?
2: Tendríem el Candelera,
1: sí.
2: Que, és, que ja surt un capbreu de 1687, de l'Orde de l'Hospital, i apareix com a part integrat del Cap de la Paret. O sigui, aquest camp és un, està integrat en el que és el Cap de la Paret, la finca o la possessió del Cap de la Paret.
1: Llavors hi ha un paratge que li diuen Can Estrany, que és un paratge format per diversos sementers, veïnat de Can Guilló, i és un lloc que hi ha molt de fiters. Dins Can Estrany, per exemple, si trobo un sementer de l'era, que ara acabes de comentar. Qui tenim llavors? El clos d'Us Amalès, no és així.
2: Sí, que està entrant a la finca, allà a mà esquerra.
1: I llavors hi ha de clars on hi ha... Ja ara repetiré el que sempre deia, que un clar normalment fa referència a un terreny més bon d'una finca. És a dir, allà on la terra és més bona li diuen un clars. I aquí de dins, com a mínim, n'hi ha un parell de clarses. N'hi ha aquest tres, el clar d'Us Amalès, el clar nou, que és l'altra banda de Sarallà i l'endret d'Uclat d'Us Amalès.
2: Sí, o el Closet,
1: sí.
2: Que està dins Can Lloberina Petit, just a l'entrada,
1: sí,
2: a la dreta.
1: Sí, sí, sí, sí. Llavors hi ha un lloc que li diu l'Era, que és, l'Era, que és, de fet és un nom d'un cementer que confronta el camí de la Gerreria, que és un, la Gerreria de Can Lloberina, que és allà on solien fer l'Era de Can Lloberina Petit. I llavors tenim un parell d'horts.
2: Sí, tindríem l'hort de dalt, que està de vora de les cases de Can Lloberina i que està regat per l'aigua que està allà en l'Aljub, està magatzemada.
1: Llavors hi ha l'hort de baix, o també conegut com Us Hortets, just a l'entrada, una mica passat el portell de Can Lloberina. I llavors tenim
2: la paret nova.
1: La paret nova, mem, què és això de la paret nova?
2: És un terreny que agafa el nom de la paret nova a l'entrada de Can Lloberin a Petit i que sí. Està aferrat al Pi Gros.
1: I llavors venen un parell de rotes, perquè això, rotes són normalment terrenys de guerrilla o de lo que sigui, que s'alleva la guerrilla i se converteix en un camp de conreu. Allà tenim a Can Lloberina la rota d'en Pere, que està per darrere la xarxa de Can Lloberina, i que també tenim?
2: Les rotes de Can Lloberina, pròpiament dites, que se troben per damunt del cementer del Rafalet.
1: I ara venen la llista llarga de cementers, perquè n'hi ha una bona llista. La primera seria el cementer de Can Valentí, és un dels cementers més grans situat a la part baixa de Can Lloberina.
2: Tenim el cementer de l'Era, sí, que està dins Can Estrany, com han dit, i hi ha un rotllo d'era de Can Lloberina Gran.
1: Ja veu, cementer del Rafalet, que ja fa un nom perquè està ferrat a la finca de veïnat que se diu Rafalet.
2: I el cementer del Pi Gros, que hem citat abans, que està dins Can Lloberina Petit, que hi ha un pi que és molt gros i que està ferrat a la paret nova.
1: Llavors tenim un cementer dels Ametllerets, en diminutiu, que està aferrat, està aquell Lloberin a Petit, aferrat en el camí que du a la Gerreria.
2: I llavors finalment tenim el cementer dels Pins,
1: sí,
2: que també se li diu el redol dels Pins, i que està a Can Lloberin a Gran.
1: Vale. I llavors, clar, ara Can Lloberin és una finca que té conredissos, ara, en fi, hem fet una llista molt llarga, molts estan semi-abandonats, tal, però llavors tenim tota una sèrie de paratges i tota una sèrie de topònims que fan referència a la zona més muntanyosa o a la zona boscosa. I el primer de tot seria damunt les rotes, damunt les rotes de Can Lloberina, que és entre les rotes i els penyals. Això seria el primer topònim, damunt les rotes. I llavors ja tenim.
2: Tindríem l'escala o els escalons,
1: sí,
2: que és un pujador que hi ha a Can Lloberina i és per pujar a la plana.
1: Perquè Can Lloberina té tota una sèrie de cementers i zones boscoses que arriben fins a no penyals. O penyals són, és a dir, un penyal molt vertical, i part damunt el penyal hi ha el que diu la plana de Can Lloberina. I per pujar a la plana hi ha aquest, com la que ha dit en Joan, aquesta escala, aquest pas, que se diu l'escala o els escalons.
2: És un pas un poc difícil, també.
1: Sí, no és gens fàcil. Llavors tenim, hem comentat que la plana ja Lloberina, que de fet dèiem la plana ja Lloberina, no és que sigui molt pla, però en comparació amb el que té abans i el que té després, és relativament pla. Està damunt les penyes, i també és conegut com la plana d'Upins.
2: Sí, després el Pujolet,
1: sí,
2: de Can Lloberina,
1: sí,
2: que està a Can Lloberina Petit, i darrere les cases hi ha un turonet de 88 metres d'altitud que està cobert per un ullastrà i on se troba tant la cova gran com la cova del Moro, que xerrarem ara.
1: Sí.
2: A un cap breu de 1687 ja apareix el nom del Pujol com a integrant del cap de la paret.
1: El Pujolet de Can Lloberina se veu molt bé des del camí, i és famós perquè en el seu interior hi ha aquestes dues coves que en Joan ha anomenat, és a dir que i llavors hi ha l'Ullastrà, que és l'Ullastrà, a Can Lloberina Petit, i de fet compren gran part del Pujolet, que ara feien referència, i és una guerrilla molt, molt densa. I llavors podríem, clar, dins Can Lloberina hi ha una sèrie de llots i de noms relacionats amb l'aigua. Començant, el primer seria la Jup. La Jup és una construcció per emmagatzemar aigua, com se pot dir, i que servia per regar l'hort d'alt. I llavors ja tenim.
2: Doncs tindríem la Fonteta,
1: sí,
2: que ara ja avui quasi no ratlla, però en un temps, a través d'una siqui, duia l'aigua a la casa. Està situada un poc més amunt de la casa.
1: Sí. I llavors heu sorellat de Can Lloberina, que anés dins Can Lloberina, i peien el torrent de Son Brull, per davant el pont de Son Brull. Després d'ajuntar-se a la sorellat que venen de Can Guilló i Can Gerdó. Això seria ho seria de Llan Llobarina.
2: I ja després podríem xerrar d'aquestes coves que hem comentat abans.
1: Sí, la, hi ha la cova, dues d'aquestes coves estan dins un pujolet, que són, és a dir,
2: la cova gran,
1: la cova gran i la cova d'Humora. La cova gran està en Llan Llobarina petit, evidentment, i també li diuen la cova grossa, no?
2: I la cova de Cantòfol està catalogada i té aixecament topogràfic aquesta cova.
1: I llavors la cova d'Humora, que pot ensenyar d'altres, d'il·lustrar Llan Llobarina petit, i té dues entrades, una d'elles és molt petita, s'hi han d'arrossellar gairebé. I llavors ja parlarem...
2: La plana de Can Llobarina,
1: sí,
2: que és el que hem citat abans, de, sí, de, abans sí, sí, damunt les penyes.
1: Sí, sí. Llavors parlarem de la Jaseta d'Ullerbó, que la Jaseta d'Ullerbó està dins la Rota d'en Pere i és una barraca de Llerboner situada a vora uns usines i un roller de Sitge, on hi feien Llerbó, i d'aquí ve un nom. I llavors ja tenim més per dins Llan Llobarina.
2: Doncs pues, tindríem, per exemple, si ho trobo, la caseta del carbó, que sí, tu has dit abans, sí, de tal, que està dins la Rota d'en Pere.
1: Sí.
2: I es tracta d'una barraca de carboner situada de vora unes salsines i un rotllor de Sitge.
1: Llavors tenim Upi Gros, dins Can Estrany, i Can Llobarina Gran, i llavors tenim Ossequer,
2: Ossequer.
1: Què és Ossequer?
2: És un bocí de terra on es duia a secar les figues, com sí, a tantes finques.
1: I, bueno, i fins aquí Can Llobarina, però bueno, podríem recordar però que Can Llobarina, és a dir, ara es conegut com Can Llobarina a partir del segle XIX, per mi, a partir del segle XIX, Can Llobarina, però un home era Ullat de la Paret, llavors Can Llobera d'Ullat de la Paret, o Ullat de la Paret del Llobera, també, és a dir, que, i també tenia, i també ha tingut altres divisions, Can Llobera d'en Andrevé, Can Llobera d'en Cifra, i actualment Can Llobera Gran i Can Llobera Petita, és a dir, que, i Can Llobarina, el que tu has dit, segurament, passa-se a Can Llobera d'Ullat de la Paret, Can Llobarina, per no confondre en Can Llobera de la Vall d'en Marge, Can Llobera Toro, que és de la Vall d'en Marge.
2: Podem també dir que hi ha un altre escat de la Paret, no és, no és aquest tan sol. Hi ha un que està a Formentor, de vora del xalet del Suarte.
1: Sí, i un altre que està entre Fartàrits i Rufals.
2: Fartàrits Gran.
1: Allà en el començament de la Serra de la Coma.
2: Escat de la Paret.
1: Sí, sí, sí. Bueno, i de, fins aquí Can Llobarina. Hem de seguir ara amb una altra possessioneta.
2: Terran de Can Romí.
1: De Can Romí. Can Romí.
2: Això té poca, poca...
1: A la Vall d'en Marge. És a dir, que ara sempre intentam parlar de dues possessionetes que estiguin allò diferents. En aquest cas és Can Romí a la Vall d'en Marge, que està entre Can Guilló, Can Prats, Can Ullet i un mateix torrent de la Vall d'en Marge. És a dir, que però bé, passa que ha tingut altres noms, sembla, altres noms, o ha tingut o sembla que un temps en Can Prats formava una sola possessió.
2: Exacte, perquè el llinatge a més de propietaris eren Prats. Per exemple, en el amillarament de 1865 la casa era propietat de don Bartolomé, don Bartomeu Eloi Prats Franc,
1: i en 1759 era de Miquel Prats, de mal nom Romí.
2: Per això, exactament, per això en la divisió queda Can Romí a una banda i Can Prats a l'altra.
1: I en 1818, a l'APO, era de Joan Prats. És a dir que, primer va ser una sola possessió, Can Prats i Can Romí, i llavors quan se separa, però manté un nom de, un nom, un llinatge d'un propietari que era Prats.
0: És a dir, primer se deia Can Prats, tot. Bueno,
1: no sé si se deia Can Prats.
2: Jo crec que primer era Can Romí, perquè Romí de mal nom i li va donar nom a la possessió. Després, més tard, quan se separen, se fan dues, tal, Prats, el llinatge queda Can Prats.
1: Sí, sí.
2: Ja ho has dit, el cadastre de 1659.
1: Tot i que propietari de Can Romí i de Can Prats són Prats, també, de llinatge.
2: Sí, sí.
1: Què més poden dir d'aquestes dues finques?
2: Bé, ja pràcticament dir que estan formades aquestes cases segon el registre de la propietat.
1: Sí, sí, sí.
2: En 1880, Can Prats i Can Romí estan formades per dues cases rústiques i dues tafones. Eren propietat d'Aina Aloi Llobera, per això després esposa de Bartomeu, com he dit, esposa de Bartomeu Alvis Bernassa.
1: Sí, sí, Alvis Bernassa.
2: Després,
1: sí,
2: clar, segurament el seu fill, la casa queda propietat de Bartomeu Aloi Prats.
1: Sí, sí, sí. Comencem a parlar un poquet de l'interior de Can Romí.
2: Comencem amb el mateix, de Conradissos.
1: Vinga, comencem amb els Conradissos, Un primer Conradís, un primer sementer, de fet, abans d'arribar a les Terres Bes, és un clos, aferrat també en el camí.
2: Ja no especifiquin més que és un clos.
1: No. Entens, el clos de Can Romí era un temps era més gran, ja que abraçava una part de Can Guilló, ho conegut com ho sementer de Can Romí, és a dir, ara està dins Can Guilló, però se'l coneix com ho sementer de Can Romí, i un temps formava part de Can Romí. Això era el primer sementer de Can Romí. Què més tenim a Can Romí?
2: El sementer de les Salsines.
1: Sí.
2: Aquest és el primer sementer de Can Romí d'en Patacó.
1: Sí.
2: Pega el camí i el nom li ve per l'existència temps enrere de diverses alzines castanyeres.
1: Castanyeres és una variant de les alzines de fruit, però és una alzina de fruit més dolç i un poc més grans. És a dir, que les alzines castanyeres eren conegudes perquè eren com a més dolces i la gla era un poc més gran. I d'això eren les alzines castanyeres.
2: Encara tenim més sementers.
1: Llevàveu sementer de l'olivar, a mà dreta, entrant en Ullamí, ja va a Jan Prats, trobam aquest sementer. Hi ha una cini important que la comunica a través d'una mina fins a un torrent de la Vall d'en Marc.
2: Hi ha sementer, finalment, sementer de les Cases.
1: Sí.
2: Està de vora de les Cases de Can Romí. I aferrat al camí el sementer de les Alzines, o sigui que estan...
1: I llavors, per últim, hi ha un darrer
2: Conradís,
1: que són les boles. Una bola sempre és un terreny com a triangular, és a dir, com és una bola, realment. Està darrere el clos, i ara forma part de Can Romí d'en Patacó, una de les divisions actuals de Can Romí. Són dues boles en concret, en aquest cas, són, com he dit, bocins irregulars, com a triangulars, i d'aquí ve un nom de bola. Què més tenim dins Can Romí?
2: Bueno, pues tindríem un poquet de muntanya, que diríem que seria l'Alzina.
1: Can Romí té una particularitat, que és una finca que normalment les finques són terrenys compactes, però en aquest cas concret hi ha una part de Can Romí, que és l'Alzinar concret, que està separat de la resta de la finca, que pel mig té altres, hi ha altres possessions. De forma discontínua de la resta de la possessió. Està separat de la resta de la finca. I es troba a l'altra banda de Can Prats, fent partió en Can Guilló. I així mateix és una usina d'unes 8 quarterades, d'unes 5 hectàrees, aproximadament. I d'aigua què tenim?
2: Pues mira, d'aigua podem citar l'Aljub.
1: Sí.
2: No, perdona, l'Aljub no. El pont de Can Romí, l'Aljub, sí. És que ara m'he...
1: El pont de Can Romí, sí, que és pont... un pont de molta anomenada, que està inclòs en un catàleg de patrimoni de Pollença.
2: Exacte.
1: I aquest pont és per travessar aquí en torrent.
2: Ah, per anar a Can Romí, la Coma i Canuguet.
1: És el torrent de la Vall d'en Marc.
2: Sí, sí, és el torrent de la Vall d'en Marc. I el pont per atravessar està inventariat en el catàleg de patrimoni de Pollença.
1: És un pont de marès, com és un pont si mateix grandet, i l'arc té 7,2 metres de llum, és a dir, té un sol arc.
2: No, és ben guapo i està molt fotografiat aquest pont.
1: Sí. Presenta una obertura secundària en el costat nord de forma rectangular, un poc més petit.
2: Sí, és com si fos un aliviadero.
1: Sí. I llavors què tenim? Tenim dos gorts. Bueno, estan... Bueno, més que dins Can Romí, estan dins un torrent. Un és el gort de Can Romí, està dins el torrent de la Vall d'en Marc, a l'endret de la Serra de Can Romí, i en aquest gort s'hi pastaven anguiles. És a dir, que era un gort que tenia aigua molt de temps i s'hi pastaven anguiles.
2: I encara, ara en estiu mateix, encara té aigua allà al rodal de vora del pont, ja sempre hi ha
1: aigua. Sí. I l'altre?
2: El gort del Poi,
1: sí,
2: que està en el torrent també de la Vall d'en Marc, a l'endret de la Cini i de Can Romí. No, bueno, ja poden suposar que li ve per l'existència de vora d'un gran poll.
1: En aquest bossi de torrent, entre Jan Romí i Jan Prats, hi ha molt de polls dins de torrents. Hi ha aquest arbre que se diu... hi ha molt de polls. I per últim hi ha la Cini, que es troba dins un cementer a l'Olivar i té la particularitat que se comunica la torrent de la Vall de Mar a través d'una mina que va enterrada. Això seria la Cini. Què tenim més ara d'en Jan Romí?
2: Bueno, només xerrar de Can Patacó, del Can Romí d'en Patacó.
1: I havien de parlar de camins.
2: Ah, sí, mira, volem xerrar de camins primer.
1: Sí. Bueno,
2: camí de Can Romí, sí. O camí de la Coma,
1: sí.
2: que és el camí que partint de la carretera Vella de Lluc va cap a Can Romí i la Coma, després de travessar el torrent de la Vall d'en Marc, a través del pont de Can Romí. Està inventariat amb el número 9 en el catàleg de camins de Boiança.
1: I llavors, per Can Romí hi passa un camí vell de Lluc que ve del Coll d'en Patró. Que això en Joan m'ho contarà un parell de coses. Un camí vell, el Coll d'en Patró, que antes passa per Can Lordes, fa partió aquest camí en Can Prats i Can Guilló i llavors peia a Can Romí. A través del cementer de la casa fins arribant al camí de la Coma, llavors s'ajunta a la camí que ara hem comentat. Estata també és un camí que tallat, 130 del catàleg municipal de Pollença.
2: Però
1: què podríem dir d'aquest camí?
2: Aquest seria el primer camí antic per anar a Lluc. Després va haver del Coll d'en Gruat, però el primer camí antic va ser per Coll d'en Patró. El Coll d'en Patró, des de Pollença s'anava per lo que ara és l'Institut de...
1: Cifra
2: de Colònia.
1: Sí, sí, sí.
2: Agafava el camí de Can Mos i pujava fins a Can Alordes,
1: sí.
2: I des d'allà...
1: I travessava el que se coneix com el Coll d'en Patró.
2: Exacte, està el Coll d'en Patró i ja davallava cap a Can Romí.
1: Sí, a través de Can Guilló i Can Prats.
2: Exacte, Can Guilló i Can Prats, i anava a Can Romí. I era el primer, això és el primer camí que de Pollença.
1: I tu vas comentar un dia que des del Cudi, quan anaven a Lluc també passaven per allà. No?
2: Exacte, des del Cudi, per anar a Lluc, pues,
1: però ja el que se diu que m'hi veia...
2: He vist una errada que a la part de l'Herbosà allà figurava un cartell d'aquest de fusta que posen,
1: sí.
2: Que posava camí vell del Cudi.
1: Sí.
2: Això no és cert, perquè per allà seria quasi... Bueno, impossible, no hi ha res, però molt difícil de pujar per anar a Lluc. En canvi, el que va pel camí de Can Roger,
1: sí.
2: Que dona... Atravessa el torrent de Can Roig,
1: sí.
2: Dona a Can Puig, des de Can Puig travessa la carretera, el camí que havia abans, se fica dins Colònia, dins la vall de Colònia, per les coves, agafa el camí de Can Viví,
1: sí.
2: I des d'allà ja tira cap amunt. Aquí hi ha un lletrero també ben posat que posa camí vell del Coll d'en Patró. Tira cap amunt i s'ajunta amb l'altre camí que han citat abans, de Pollença, per Can Mos, en Can Alordes, i des d'allà tot junts van cap a...
1: Molt bé, per tant, per Can Romí hi passava el primer camí vell, el primer camí per anar a Lluc, que també era el camí que us elcudians empleaven per anar a Lluc, és a dir que...
2: Exacte.
1: Vale, i llavors han de dir res més de Can Romí.
2: Bueno, jo crec que en principi ja tenim dit,
1: sí, sí,
2: tot
1: sí,
2: el
1: sí,
2: que
1: sí.
2: Sigui. El topònim aquest de per Coll d'en Patró és molt antic, ja 1300, ja existia aquest camí,
1: sí,
2: o sigui,
1: sí, sí.
2: Ja la gent anava a Lluc per aquest camí.
1: I de fins aquí Can Romí...
2: En la part d'aquest camí encara se veu, passat l'institut hi ha un caminet
1: sí.
2: que dona al camí de Can Mos i està empedrat. Ho dic perquè se pot mirar, està allà, l'empedrat està molt malament, en males condicions, però bueno, el camí
1: se veu no?
2: Perfectament empedrat.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, molt bé. I ara, bueno, un pilla que val les dues possessions, parlarem d'un guerrer de Pollença, un guerrer més conegut de dins Pollença, un guerrer més llarg, no més llarg, però és un guerrer més llarg, que és el guerrer del Roser Vell, que aquí en Joan ho ha estudiat molt a tot això,
2: eh? Igual que tu.
1: Sí. I del carrer del Rosevell, de fet, quan li posen oficialment un nom de carrer del Rosevell?
2: Oficialment, com tots els carrers, tal, se posa el dia 1 de juny de 1862.
1: És a dir, però ja era conegut com a carrer del Rosevell, se suposa.
2: Exacte.
1: No? Era, i per què se deia carrer del Rosevell?
2: Pues mira, perquè era un carrer, camí, que anava a l'Eglesieta del Rosevell.
1: Sí.
2: Clar, Rosevell ja poden dir que se li diu Rosevell abans de... Ara no te sé dir exactament. Però Rosevell, més o manco, segle de set.
1: Que tot segle de set.
2: Clar, una vegada que els dominics deixen que se varen aposentar en el Rosevell, en el Roser, la capella de la Verge del Roser, ho deixen i se'n van cap a l'actual Sant Domingo, i ja Rosevell se li diu, ja en 1824 ja se li diu Rosevell, perquè sí, antigament
1: sí, clar,
2: era...
1: Ja no. Un nou és l'altre. No?
0: Clar, perquè l'Iglesit du convent és l'Iglesit du Roser.
1: Clar.
0: I vell és la que hi ha...
2: La diferenciació.
0: La que hi ha dalt de tot del carrer Roser.
1: El que passa és que aquest carrer ha tingut altres noms, no?
2: Clar, perquè ja en 1585, sí, se li deia carrer de la capella, perquè era el camí que anava a la capella del Roser. I després, més tard...
1: De Santa Elisabet, per mi.
2: Sí, ja, per això en el cabreu de l'hospital de 1657 se li diu carrer de Santa Elisabet, perquè és el recordant el misteri de la visitació de la Verge a la seva cosina. I diu que a la primera construcció existent dedicada a la Verge del Roser, després se la va afegir una altra capella dedicada a Nostra Senyora del Remei, Rosevell, i quan el dominic, que ja han dit, en 1578 funden el seu convent, s'emporten també la Verge del Roser, i la qual cosa fa que en 1588 la capella del Roser quedi baix l'advocació de la Verge en el misteri de la Visitació, i aquí és on entra lo del carrer de Santa Elisabet.
1: Sí. Així tot, ha tingut altres noms. Per exemple, tu vas comentar que en el final de 1600 també era conegut també com el carrer de la Posada de Lluig, perquè en aquest carrer hi havia, i ara se coneix així, com la Posada de Lluig. Avui en dia és un hotel d'interior, és a dir, però que en aquell moment ho farà des de Lluig, tenien casa pròpia.
2: Sí, i el nom més antic que hem trobat d'aquest carrer i de la illeta, tota la zona, illeta, era carrer de Conanglei. Carrer de Conanglei.
1: Sí, que això és un nom raríssim.
0: Sí. Conanglei, tot junt.
2: Conanglei.
1: Sí, Conanglei, sí. I què creus que en què fa referència?
2: Possiblement, això ja no ho sé segur, però és un antropònim corresponent a un personatge important que va viure en la illeta del mateix nom.
1: Idò.
2: O sigui, va viure en aquesta zona i per això se va dir de Conanglei, però no tenim notícies de què és.
1: No tenim
0: personatge.
2: Surt moltes vegades.
1: Sí. Ara, el carrer del Rosevell, com han dit abans, és un carrer molt llarg, el més llarg que el carrer de l'Horta.
2: I va tenir un altre nom.
1: Sí, quin era?
2: Durant la República.
1: Això no ho hem comentat. L'any 31 li van canviar un nom.
2: Exacte.
1: Sí. Li van posar?
2: Li van posar el carrer de Gabriel Alomà. Gabriel Alomà Villalonga, que era un poeta, prosista, assagista, polític, diplomàtic, i sobretot era representatiu del nou règim que s'acabava d'instaurar, que havia estat membre del Partit Republicà Català. I per això, quan en 1936, quan entra el cop d'estat, és un dels primers que se varen llevar.
1: I se va tornar a posar a carrer del Rosevell.
2: Exactament.
1: Ara bé, aquest carrer té moltes curiositats. Per exemple, avui en dia, enterrat davall aquest carrer, hi ha...
2: La Solana.
1: La Solana, eh? Bé, la Solana de la Rafal, diguem-ho així. Eh?
2: La Solana de la Rafal de Can Mosc.
1: Que un temps anava destapada, sí. I per entrar dins les cases van haver de construir pontets, eh? Pontets, que encara hi ha qualque... No sé si hi ha fotos, però hi ha dibuixos. Eh?
2: Sí, sí, sí. Hi havia la Solana, arbres plantats i els ponters. I els ponters, com que se varen fer, se feien de qualsevol manera, va inclús l'Ajuntament va decidir que només se podien fer els ponters el mateix que havia en l'any 1903 que havia en l'entrada del carrer del Puig de Maria.
1: I no, mira, és a dir, ja...
2: O sigui, tots havien de ser així fins que se va soterrar la sí. Solana en 1923 en la dictadura de Primo de Rivera.
1: I de... Vale. Què més pot... Bueno, llavors també hi ha un topònim...
2: He dit que soterrada 1923, mentida, 1929.
1: El carrer Rosabé comença en el final del carrer General Bosch, antic carrer dels romans.
2: Sí, la cantonada.
1: Dir, la cantonada. I un poc més allà hi ha un lloc que li diuen la Lluneta, eh? La Lluneta està davant bueno a la cantonada de
0: Can Quadrado.
1: Sí, de sí. Can Quadrado
2: per entendre-me
1: anem a lo
0: pràctic,
1: sí. I d'allà era la Lluneta i allà s'ajuntaven la Solana que venia del carrer del Rosabell i la Solana pròpiament dita la Solana que venia de Costa d'en Solà d'allà venia de l'Argentí, diguem-ne, eh? I per allà s'ajuntaven a on avui en dia bueno, on se deia la Lluneta i encara avui en dia la Lluneta, de fet hi va un comar que se deia la Lluneta, eh?
0: I tenim poden... a Joaneta de la Lluneta, la sí, nostra sí, col·laboradora, sí. Que té aquest nom ella.
1: I què poden dir més d'aquest carrer?
2: Bé, no, si xerrem de la Solana ja que estem,
1: sí.
2: Antigament hi havia dos carrers o se citen dos carrers de la Solana, un sí. Que és el de Canonge Llobera,
1: sí.
2: Per cert, Lloberina de mal nom,
1: sí.
2: Com hem vist abans,
1: sí.
2: Que aquest home, aquest prevere, va ser el majordom del bisbe, sí. Campins. I aquest antigament era de la Solana, que per cert ara té posat una plaqueta que diu abans de la Solana, carrer Canonge Llobera abans, sí. De la Solana,
1: sí, sí, sí.
2: I altra que se le deia també de la Solana però popularment era l'actual carrer de Gonçal Ferragut que abans se deia del pont d'en Bosch i segurament hi havia un pont per atravessar la Solana que, i aquesta és la Solana precisament que s'ajunta en la Lluneta,
1: amb la Lluneta, sí.
2: Exactament. O a la Lluneta.
1: Bueno, no? I llavors també hi ha una altra curiositat, que és la plaça de la Soledo, que està com enmig del carrer del Rosabell.
2: Exacte, eh? I només té un número.
1: Només té un número, o sigui, està de vora l'abeurador de Sant Isidre,
2: sí,
1: i és una cosa bastant curiosa, eh? És a dir, que és una placeta que, com tu dius, només té...
2: Un número.
1: Un número, és a dir, que una casa gran, això sí que és vera,
2: I altra cosa que podríem citar seria lo de la creu de terme.
1: Sí.
2: Inicialment hi havia una creu de terme a l'entrada del carrer Mallorca, carrer de Mallorques, que se deia. Hi havia una creu de terme que a mitjan segle XIX l'Ajuntament va decidir llevar-la perquè la... Què se diu? La base, diríem, de la,
1: sí, sí, de la creu,
2: peana,
1: sí.
2: Que se diu, la base de la creu, pues, ocupava part del carrer de Mallorca i com en aquest temps comencen a venir els carros, que fins a aquest temps no hi havia carros a Pollença, això és una particularitat, pues, no podien passar o tenien dificultat per passar els carros.
1: Sí.
2: Varen decidir llevar-lo i col·locar la creu a l'entrada... A l'entrada del carrer Verge del Puig.
1: I la mira.
2: Col·locar allà, de vora del pont aquest que hem citat anteriorment.
1: Sí.
2: I, bueno, aquesta creu era també coneguda com la creu del metge. I va ser un poc culpable de, entre cometes, de que els moros en l'entrada en 1550 se varen equivocar, pensaven realmente, se pensaven juntar en aquest puesto i varen quedar, varen trobar una altra creu abans, que era la creu del Pou Nou, i ja no varen arribar aquí, però això era la creu de Metge en principi.

0: 1696, exacte.
1: És a dir, el carrer del Rosavell és un carrer amb història, amb històries, amb curiositats, a part d'evidentment ser un carrer llarg, com ha dit en Joan, que ha tingut al llarg de la seva història molt de noms, és a dir, un que és aquest que han dit Conan Clell, carrer de la Capella, carrer de Santa Isabel, de Santa Elisabet, més ben dir, i fins i tot durant la República li van posar Gabriel Alomà i Villalonga, que llavors va tornar a recuperar un nom tradicional d'aquest carrer.
2: I tu has dit un més llarg, no és més llarg que el carrer de l'Horta?
1: No, és un més llarg, un més llarg.
2: Carrer de l'Horta és més llarg.
1: Tradicionalment era el carrer de l'Horta. I actualment, en Joan d'Eva, no sé si Cecilio Metelo, però sí, la carretera sí. Vea, però la carretera nova, més ben dit, però clar, que són carrers nous, però en principi el carrer de l'Horta era el més llarg, i llavors, tradicionalment, i el segon era el carrer del Rosavell.
2: Clar, és que com heu dit, comença General Bosch, molta gent no ho sap, que aquests primers tres números és aquell tram.
1: Efectivament, allà on hi ha un carrer de General Bosch.
2: Després hi ha un canvi.
1: Sí, sí, comença el carrer del Rosavell. Sí, sí,
0: hi ha un pot de lia amb els números que estan posats. Ja, i crec que està posat el número 1, el 1 està posat després del número 2.
2: No està l'1-2, clar, normalment estan un pas d'una banda i us impars de l'altra, i en aquest cas crec, mira que ho veig cada dia jo,
0: sí, jo sé que hi ha
2: 1 i 2, jo és que la meva portassa està en el principi del Rosavell, però clar, la portassa no té número, però crec que d'enfront són 1 i 2 dins la mateixa part.
0: Exacte, sí,
2: i després
0: sí, sí.
2: Allà hi ha 3 i 4, clar, normalment és això, no? Pars a una banda de carrer i pars a l'altra, sí. No? En aquest cas, no.
1: Molt bé. Idò, si no tenien res més que contar del Rosavell...
0: No. Bé, lo de la creu aquesta que tinc jo en el cap, ara m'he deixat un dels topònims que era, que li deien creu, se va arribar a dir, abans del trasllat, creu de Sant Isidre. I què vol dir? Que Sant Isidre, en canvi, encara no estava fet, no estava programat, i ja se va dir de Sant Isidre, lo qual... vol dir que el nom de Sant Isidre ve no tan sol pels obrers de Sant Isidre, sinó que ja aquest nom ja existia
1: abans.
0: Una curiositat, perquè sí. Sant Isidre varen construir Sant... bueno, aquí mos farem enrotllar. I se va construir Sant Isidre perquè l'altre dia que xerraven del carrer Alacantí, les ufanes, els ulls, l'aigua que duien, pues, no podien passar, i se va... de la carrera a la cantiva varen donar tot el material per construir la font de Sant Isidre, sí. A canvi de que l'Ajuntament li deixara fer pontets per atravessar la Solana quan venia crescuda. Això ja està.
1: Bueno, i de res, fins aquí el programa d'avui.
2: I de fins aquí el programa d'avui. Com veus, hem visitat Can Lloberina a la vall de Colònia, Can Romí a la vall de Marc, i hem acabat en el carrer Rosavell, que demà segur que hi haurà molta gent en aquest sopar a la fresca. Hi havia qualque any que s'enllaçava un sopar a l'altre i era un dels carrers amb més presència de veïnat celebrant un sopar a la fresca. Vosaltres anau a qualque carrer de Pollença
1: a
2: sopar.
1: No ho direm.
2: No ho direm perquè no vos cerquin. No vos facin firmar autògrafs.
0: No, jo no aniré a ningú, això ja ho sé.
2: Ja ho
0: perquè tinc la dona en la cama, en la cama quebrada. I està amb un guix, amb una bota, i no pot caminar, i no la deixaré tota sola per anar.
1: I res, i avui et sent Agustí, per tant, a tots us Agustí i molt d'anys.
2: I no fa la nitxés.
1: Efectivament, sí, fa la nit i hi ha festa grossa.
2: Hi ha festa grossa amb aquesta, amb el cosa i aquesta quica, que avui de matí em posat ja una cançó. Molt bé, i de fins dijous, fins divendres que ve.
1: Sí, senyora.
2: Divendres que ve, vos
1: torna. Divendres, dia 4 d'octubre ja,
2: d'octubre, Miquel Àngel.
1: Perdona, de setembre. Ja.
2: Mos has passat un mes per damunt. Tinc ganes de que arribi la fresqueta.
1: No, 4 de setembre.
2: Divendres dia 4. I que vagi molt bé, bona setmana.
1: Igualment.
0: Adéu. Gràcies. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Les plataformes Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària acusen la Policia Nacional de cercar caps de turc per criminalitzar el moviment. La reacció arriba després que l'informe policial hagi identificat 7 persones com a presumptes responsables de desordres públics i danys en els incidents posteriors a la marxa del passat 26 de juliol.
2: Segons les entitats organitzadores, aquestes identificacions només cerquen justificar el que consideren una actuació brutal i nefasta dels agents contra els manifestants pacífics. Així mateix, critiquen que el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, encara no hagi donat respostes sobre la investigació de les càrregues policials que va prometre fa un mes.
1: La plataforma d'afectades per la hipoteca s'ha manifestat avui a Sant Bordoi per protestar per contra Priconsa, la promotora que dimarts passat va entrar a les parcel·les 11 i de 9 del camí de Son Antiquet, segons diuen els veïnats, amb amenaces i coaccions. Ha seguit aquesta concentració la nostra companya Neus Pericàs. Bon dia, Neus, conta'ns.
3: Bon dia. Des de la plataforma asseguren que Priconsa no disposa de cap sentència ferma que li permeti ocupar aquests terrenys i recorden que hi ha un procediment judicial en marxa davant el Tribunal d'Instància de Palma. Ho explica l'activista de la plataforma, Àngela Pons.
4: A un procediment de desnonament s'ha de respectar el fet que sigui els jutges que digui el dia i s'ha de que tinguin que sortir. En el moment que qualcú entra a dincar seva, és un allanament de morada, infringeixen la llei.
3: La plataforma considera que es tracta d'un conflicte relacionat amb l'especulació immobiliària i reclama que respecti el dret dels residents a un habitatge digne. Els afectats, per la seva part, volen denunciar públicament la situació i reclamar una solució al conflicte.
1: Gràcies, Neus, en directe. I al Congrés, el ministre de l'Interior assegura que els migrants que no compleixin les condicions seran retornats als seus països. Intervenció de Fernando Grande Marlaska, que continua ara a la cambra baixa en una nova jornada de compareixences per parlar de la situació a Ceuta, on ara mateix, segons ha explicat, queden 5.000 persones de les 72.000 que varen votar a la frontera a finals de juliol. 1.500 d'ells són menors.
2: Marlaska, així mateix, ha anunciat una inversió de 35 milions d'euros a aquesta frontera. És una de les més complexes del món per evitar futures entrades massives, d'obvis que s'invertiran en allargar els espigons fronterers i altres mesures estructurals. El ministre de l'Interior ha rebutjat en tot cas el fet que encara quedin migrants a la zona esperant resoldre la seva situació suposi un efecte crida.
5: La entrada irregular en Ceuta no genera expectatives automàtiques de permanència en nuestro país. Por ello, una vez superada la fase inicial centrada en el salvamento, la asistencia humanitaria y la identificación, continuaremos aplicando los procedimientos legales para gestionar el retorno de quienes no reúnan las condiciones para permanecer en nuestro país.
1: Dos dels ferits en l'accident de trànsit d'ahir a Horbaixa, Menorca, han estat traslladats a l'Hospital de Son Espases. En el sinistre va morir una dona i varen resultar ferides 4 persones.
2: Les dues persones traslladades a l'hospital són un home de 45 anys i una dona de 34, amb dos evacuats per fractures cervicals. L'altra dona de 47 anys i la bebè de 21 mesos estan estables.
1: I atenció, perquè l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís taronja per Rissaga, Menorca, però avui a hora baixa les oscil·lacions podrien arribar fins al 1,20 metres. Arribem així a les 11 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 12 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

0: ¿Cómo estás? Web, no, no, ¿cómo es que estoy?
1: Sí. Hola,
0: marmutejat. Teníem
1: marmutejat com sempre.
0: No sé què passa, que mos hem embarullat en el principi en sos, en sos, en sos micròfons, perquè no hi havia bateria, jo què sé.
1: No passa res, no passa
0: res. Truix del de directe. O que me sento un poc com així...
1: Jo te sent bé, no?
0: Sí, eh? I d'ahir jo me sent com així... Com així... Bé, igual.
1: Com així... Com
0: així... Ja. Com estàs?
1: Molt bé, he arribat tard perquè no. La meva secció. Exacte. I he dit, vull arribar tard i ja està, by the way.
0: 1.000 euros cada per segon.
1: Exacte. Bé, ara n'he perdut de més 27.000, però no passa res.
0: Bé, no passa res, però 27.000 si guanyes 50.000.
1: 100 milions per programa.
0: 100 milions per programa. No,
1: què té més?
0: 27.000 són 10 cèntims.
1: Idò, molt bé, ahir vaig fer tard, tinc un pot de ressaca.
0: Jo també, bé, jo no és que no fes tard. Te diré una cosa, m'han cridat el meu veïnat de baix a l'una del vespre.
1: I a l'una
0: que tenien... Perquè sentien renau i se pensaven que era la meva tassa del vàter que havia quedat i dic, vaig anar al vàter, jo dormia com un tronc, vaig anar al vàter i vaig dir, escolta-ho, aquí no... I era veritat que se sentia com un rai d'aigua, però no era jo.
1: Era de la comunitat.
0: No, bé, però no crides a l'una del matí.
1: Ja, això també és vera.
0: Que
1: quina peresa.
0: Com un tronc, i d'un moment em dic, gràcies per deixar-me motxa. Li vaig deixar una bossa de figa, dic, gràcies per deixar-me la figa. I dic, a l'una del vespre, esteu de xàxera. No.
1: I figues per què a l'una del vespre?
0: No, jo que he deixat figues un dia.
1: Ah, vale. Perdona-te les gràcies, va ser això.
0: A l'una del vespre,
1: claro.
0: Per favor. Però
1: que tampoc bo.
0: Els aparratjareu, avui, que això és el que trobi.
1: Bé, no, i d'ahir varen tenir mala vida a Café Milano.
0: Sí, que eres darrer de més, no?
1: No, la setmana
0: segona
1: que
0: és darrer. Pentuim.
1: Exacte. I quan vaig a la camiseta no m'he canviat, no m'he ni dutxat.
0: I un poc mastegada.
1: Està un poc mastegada, perquè he dormit amb ella. És que estic rebentat. Vaig anar a dormir les 3.
0: Ben totalment has dormit?
1: M'he canviat aquí els sons.
0: Bé, estupé el dus al pet.
1: M'he patinat un poc.
0: Que jo me pensava que duries una treneta aferrada.
1: Ah, per lo del vídeo. No, me la vaig llevar després. M'ha fet un me la lleva, me la. Jo, la gent que s'ha fet tot el cap, perquè li vaig demanar en aquesta lota, què vale tota la cabeza? Me diu 30 euros, i no tenc pressupost per 30 euros. I dic, si me'n fas una, me diu 10 euros, i venga, una ja, encara.
0: Ja. Que volia anar a dir, perdona?
1: 30 euros,
0: 30
1: tot
0: euros?
1: Cap.
0: Tot el cap, no, tot el cap, no. Tot el cap, t'hagués fet tot el cap i t'hagués anat a Camí Santiago tot el cap.
1: T'ho jur que si m'hagués dit 15 euros, m'hagués fet tot el cap. Era lo divertit del vídeo. Lo que ja passa que entre aquí volia 30 i després m'estirava, que se m'anaven les idees, en temps poques.
0: Fa mal, eh?
1: Fa molt de mal, clar, perquè t'estira fort.
0: Quan nosaltres érem petits, que no mos fem trens, però la meva germana no em van fer, però la meva germana li feien les covetes aquelles que t'estiraven. A més, te volaven el gàstic d'aquest de Kelita, Kelly.
1: No.
0: Fotia en aquell...
1: Con hey, no, aquí, una pipi calça llarga, es pot ser, que en dugui dues.
0: Correcte, correcte.
1: Bueno, idò...
0: Ara fet de boomer, eh?
1: Per què?
0: Perquè sí,
1: perquè... Jo ho veia.
0: Tu!
1: Quan era petit sortia amb un cavall.
0: Bé, però devien ser ja remissions.
1: Bé, pot ser, però bueno, mirava això i Zoe 101.
0: Zoe 101.
1: I les sirenes de Mako.
0: Ostres, això ja no...
1: I Doraemon i Shin-chan.
0: Doraemon, sí. Doraemon encara hi arriba, però ja, això de Zoe, això m'escapa.
1: No, bueno, però va ser una... Bueno, m'has dit una cosa preparada per mi, o no?
0: Crec que sí, el que passa que ara m'has de fer, el que has de fer és tu fer temps de ràdio, és a dir, ara comences a facturar.
1: A les bebenes,
0: comences
1: para.
0: A facturar. No,
1: no, ja fa estona que estic facturant.
0: Bé, facturant fa estona, però ben que dic, comences a facturar i me deixes a mi que faci...
1: Unes gestions.
0: Exacte, que he de fer una gestió perquè mos entrarà un corresponsal, no sé si mos anirà bé o no,
1: vale.
0: Un corresponsal que tenim enviat de guerra en el Cossó de Falení, perquè avui és Sant Agustí i són les festes grosses.
1: Exacte.
0: De Falení.
1: Exacte. Eh? Ara tenir roba i per anar a Sant Agustí.
0: Sí, trobes?
1: Bé, perquè una vegada vist ja està.
0: Ell és falenitxer, però...
1: Ah, bueno, clar, això ho entenc.
0: Això com la patrona, si la patrona digués és un pollencí, tu ho saps, la patrona no t'ho pot moure.
1: No, això és vera. Però és vera que és una neofesta, no, tampoc té molta cosa.
0: Bueno, no.
1: Reivindicació.
0: Escoso com a tal, Escoso, sí que és una neofesta, però Sant Agustí se celebrava, el pali i tot això. El que fan és Escoso com si fos una espècie de...
1: Reivindicació.
0: De contraposició, l'establert realment que passen per allà per coses, després en les coses, després en espal i quan surten de l'ofici a les autoritats els tiren
1: rem, pixum, de tot.
0: Parc, no ho vaig dir, tu fa una llengua de parc, els van tirar.
1: O un cat de por, no sé què li van tirar.
0: Cat de parc, un desastre.
1: Bueno, doncs, estem...
0: A veure, que te deixi, vaig fent gestions.
1: Perfecte. Mentre en Jaume fa gestions, avui estem recordant dia 28 d'agost i començarem amb les verbenes que trobam. Avui vos he d'informar, pollencins i pollencines, que me trobareu a la Fluixa. I on està la Fluixa? A Porto Cristo. En què consisteix aquesta festa? Pues, no ho sé, perquè no he anat mai, però avui m'han contat que per això he d'anar, he de gravar per cercar en festa.
2: Ah, que
1: i se posen amb un carretó fiquen quatre altaveus darrere el carretó, no, que mos fan espasmos, però no, no és per tu, no, però no és res. I doncs se fiquen un carretó amb quatre altaveus darrere, posa música i van de bar en bar. Per tant, jo he de veure això.
0: Escolta,
1: i...
0: una cosa, que ja el tenim en directe. Toni, com estàs? Toni,
2: molt bé, bon dia.
0: Això és el nostre corresponsal que tenim en directe des d'Escoso de Falanitx, que avui és festa grossa de Sant Agustí. Ho sabies tu, Andreu?
1: Bé, sí, ho sabia.
0: Au, Toni, conta-mos, com estàs ambient per allà?
2: Molt bé, un ambientazo, però ho ha estat molt bé. Hem anat a la resurrecció de Sequita, que jo no hi havia anat mai, vos ho havia, vos ho he dit. Fa de més 42 a 43 anys que celebrarà molt cosa en aquest poble. Tot una monada.
0: Sí,
2: Ha sortit, mos hem reunit tots en el petit país, que és un bar que hi ha a Falanitx.
0: Sí.
2: Hem anat en la xaranga fins a la font.
0: Així m'agrada.
2: Allà.
0: No, qui és aquest que xerra per darrere?
2: Què ha estat?
0: Qui és aquest que xerra per darrere?
3: Salvador!
2: Tenim en Salvador aquí, que és un nou vingut, que s'ha integrat molt bé en el poble, i tenim uns esportlarins i un de bany al bufà que no havien vist mai aquesta festa, i han gaudit molt.
1: Quina mescla que teniu per allà.
0: Hi ha representació de tota Mallorca, quasi, Toni, doncs.
2: Hi ha representació de tota Mallorca.
0: Així m'agrada. Bé, jo, tu saps que jo sempre hi venia, el que passa que avui he hagut de ser aquí, no? No, ara no passa ser per tot. No passa per tot.
2: El ben hora que retornis.
0: Toni, que més... Encara, ja em feu lo d'espal, jo encara no.
2: No, mira, jo t'explico. La festa comença de matí, de bé a les 7:30, se reuneix la penya al Coso, fan un cafetet i se'n van cap a la font. La font ressuscita la Quica, que és
1: l'emblema.
0: Sí, la Quica, sí.
2: La Quica la ressusciten i després la pugen en el replà de l'iglesi i el rector surt de la rectoria i amb un cub i un pinzell, sí, molt s'ha beneït de tot.
0: Què te pareix?
2: Després d'això, anem un parit de parts i m'on anem tots a la Raval. A la Raval se fa el pregó del Coso.
0: Exacte.
2: Diuen, estan a Maria Montserrat. Uh-huh. Maria Montserrat, que fa recital de mentides. Bueno, molt bé, un bon pregó.
3: Cantant de Maria Heng,
0: que han fet una cançó. La Maria Heng, no, avui de matí, la Maria Heng, que es fa ganitxera de mesa, la gran Maria Heng, l'han posada avui de matí, aquesta cançó especial on començat així.
2: Una superestrella que és una superquica. El pregó ha estat molt bé, ha reivindicat la pirateria falanitxera,
0: sí,
2: ha reivindicat a tots els altres pobles d'on van a les autoritats grosses a posar-se a l'escul i a fer-se la foto. A Falanitx no volen venir, és una llàstima, som un pirates i aquí... i que tots són mentides, i que aquesta vida és una farsa, després han mullat la traca. Mira, ara senten, ara ve ja ve la xaranga, no sé si ho sentiu.
0: Ho sentim de fons, sí,
2: la cosa se sent. Tremiers, perdona.
0: Sí, sí.
2: I ara, les rons a l'ofici.
0: Sí.
2: A l'ofici, baixen les autoritats que tenen de llons i volen venir a la nit de ciutat.
0: De llons, què vol dir, collons?
2: Ara passa, si vols, ara t'entrevista, ara... Tura un moment!
0: Sí. Això és el que mos agrada, vinga. Vinga. Hola, Ràdio Pollença.
3: Ara me llaves un mal moment! M'estic parerant!
0: Però qui és això, Toni?
1: Bon profit, idò.
0: Bon profit, si per anau.
3: Bé, jo ara per anava per avall damunt un cavall, que és un carrito, que jo no sé ara com t'ho he d'explicar.
0: No te preocupis. Quines
3: però
0: esteu...
3: aquí bé, veniu i veureu que vos agradarà molt. Ara t'ho torna, Antoni.
0: Perfecte, venís.
1: Vas contenta.
2: Estàs fent amb Maria Montserrat, la pregonera.
0: La pregonera, ni més ni manco. Hem tingut la pregonera en directe.
1: Està animada.
0: Sí. Està animada.
2: Exacte. Si posa recital de mentides, veuràs el seu tarannà i el seu... històries.
1: Per cert, Toni, una pregunta.
2: Sí.
1: En David Ordines per allà?
2: No, ui, hi ha una gentada, no l'he vist.
1: No l'has vist, està, vale, no sabia si havia fet un pregó, també.
0: És que n'Andreu Quinyelles, tu el coneixes, no? Fa contingut en català i, a més, si cerques cercant festa, per Instagram el coneixeràs. És un gat ben curro d'aquí de Pollença, ben eixerit.
1: Que bé me presenta.
0: Clar que sí.
2: Molt bé.
0: Toni, no t'ho...
2: Ara ha començat l'ofici. Després de l'ofici, ballen els cavallets, van en els caparrots, que són de Maria Enganxa, i els gigants del Maculí, ballen els gigants, i després la adoració de les autoritats. Però enguany no sabem, perquè es pregonava sobre això, en aquella reixeta, la bellesa Catalina Soler i el regidor del PI varen dir que no volien passar, perquè si cada any s'han de comprar...
0: Ho varen sentir, em vinc a casa, que sou l'únic poble de Mallorca, doncs les autoritats... Són l'únic poble de Mallorca.
2: I d'aia del cos els han regalat un xubesquero als colors de roda de la mar de monos.
0: Ho he vist, ho hem vist per xarxes.
1: Tens preparat alguna cosa per tirar el lis?
2: No, jo no tinc. Jo,
0: Toni, molt discret.
1: Ja ho veig.
2: Sí.
0: Toni, molt discret.
2: Jo em posava un 4 pencartes, però ja està.
0: Toni, com sempre, allà davant el convent, allà que teva, de Correus.
2: Estem de Moussa i d'estil.
0: Sí, això ho vàrem, jo hi era, estem de Moussa i d'estil, que li van posar les pencartes allà davant. Toni, no t'ho robam més temps. Que passis molt bon dia de Sant Agustí, que disfruta. Un bé fort.
2: I anar bon en els pollencins, perquè també teniu unes festes ben guapes. Ja,
1: moltes gràcies.
2: Ara saludaran a Lionó, que la coneix.
0: Ah, sí, no, Lionó.
1: Que la fia d'Urrell.
0: No, Lionó de Borbón. Lionó, com estàs, Lionó?
4: Molt bé, i tu?
0: Molt bé.
4: Com serà vostè?
0: Gràcies, igualment. Vos passaré després a l'enllaç perquè pugueu escoltar.
1: Exacte, ja mos passareu factura.
4: Molt bé. D'acord.
0: Que vagi bé, un beso fort. Una abraçada.
1: Un beso, fes un gin tònic de part nostra.
0: Un gin tònic de part nostra. No sé si m'ho han sentit.
1: No ho sé, bueno, nosaltres ja hem dit lo bo.
0: Sí, exacte.
1: Que fessis un gin tònic. Bueno, idò, Jaume, m'ha agradat molt aquesta conversació. És un tio molt correcte, en Toni.
0: Sí, bueno, no és tan correcte.
1: Bueno, vull estar correcte.
0: Ho ha estat, jo no el coneixia. Jo quan l'he sentit, em diu, jo mollaré quatre d'esperat. I no, és que
1: no mollaré. S'ha ficat pel mig d'Utrull i ha anat a cercar la pregonera. Això m'ha agradat.
0: Sí, només no agafé d'aturar perquè venia damunt un cavall.
1: Ha dit, jo estic damunt un cavall, no sé què faig aquí. Dic,
0: no sé què he sentit, hi havia Trull.
1: A lo millor ja pollen, cinc allà.
0: Jo crec que sí, però havia de fer cotxada. O no era per això, no.
1: No, era per anar...
0: Per anar a Sant Busto. Vale, dir que faries cotxada.
1: No.
0: A Ceutas Cortos, tampoc.
1: Era per anar a qualque verbena, no me'n recordo bon. A Montuïri, pot ser?
0: En Banya Verda.
1: Correcte, que va ser diumenge. I de res, Jaume, poden seguir gràcies per aquest corresponsal que s'ha ficat a mig d'Ulio. I res, estic content que avui ja se fluixa a Porto Cristo. No sé si ho has vist mai.
0: Fluixa a Porto Cristo.
1: Se fluixa a Porto Cristo. Es posen un carretó amb quatre altaveus darrere i van de bar en bar mentre ho digui i està damunt un carretó.
0: Sí.
1: I això és tot.
0: Ah, i una festassa també, però això no era una festa, però...
1: Sí, bueno, se va inventar fa poc i...
0: Què ha passat?
1: Fa 4 anys.
0: Disposi.
1: Idò, tenim en DJ Vives, Felip Duran i Simó Mestre. Avui a partir de les 7 fins les 3 a Porto Cristo jo hi seré, perquè he de gravar per cercar en festa, que he de documentar aquesta festa, que m'han cridat menys si volia anar.
0: A on és això?
1: Porto Cristo.
0: Porto Cristo, a on... Bon Jesús,
1: va perdre la sandàlia en un port de Manacor.
0: Sí, exacte, port de Manacor. En Manacor indi va en port de Manacor.
1: Ja, per emprenyar.
0: Per Porto Cristo, jo...
1: Però és perquè ells volen ser independents.
0: Exacte, sí.
1: Però, clar, els manacoris no...
0: No ho volen.
1: No ho volen, no ho volen.
0: Van pa barrere en manacorins i fins aquí.
1: A menys que ara hi haurà uns moros i cristians entre Porto Cristo i Manacor.
0: Un desastre.
1: I s'estuparan.
0: Una hecatombe.
1: Bueno, i després serem de Porto Cristo. On t'agradaria anar?
0: Bé, ja, si ara me dius a on m'agradaria anar, agafaria vol i m'aniria a Berlín.
1: A Berlín, per què?
0: Perquè sí, perquè m'agrada, és una ciutat que m'agrada. A més, ara parlàvem amb en Bruno a fora del micro, que encara tenc uns amics que hi són i envien unes fotos xulíssimes per xarxes i crec que ha de ser una ciutat que m'agradaria. I no he anat.
1: No és mai.
0: És l'única capital europea que crec que no he visitat.
1: Jo he estat 3 vegades.
0: A Berlín?
1: Sí.
0: I no t'ho va agradar? Que posa una cara com a d'oi?
1: Perquè els alemans no m'acaben bé.
0: Els alemans passen 10, a Berlín diuen que hi ha de tot menys alemans.
1: No, però és que ells passen de tu. O sigui, tu te pots xapar una cama enmig de buc i res, què passarà en contra?
0: Però això passa a Madrid. Bé, a Madrid no ho sé, però, bueno, no. Però a París també et passa un poc caure per terra. No,
1: ja, ets com...
0: No l'odio, no l'odio. Això pot que te tires en terra perquè els vol pegar clau una guinamata per l'escona.
1: Jo crec que és una altra cultura.
0: Sí, jo crec que també. Vull pensar que també serem benèvols.
1: Bé, idò, on anem a que teva? A Santa Margalida.
0: Ah, ho he per veure, sí. No, i escolta, i divendres qui ve, que és el darrer programa de Oli Pegam, haurem de fer quasi un monogràfic perquè és el cap de setmana de la teatre.
1: Ja, haurem de... Tu m'explicaràs un poc com va tot la festa, perquè farem jo...
0: Farem corresponsal, també.
1: Farem corresponsal. Sí.
0: Totes maneres, com que és el darrer, te'n records que havien dit que ho havien de fer intentar. Jo entenc que estan embarassats, és a dir, bé, no ell.
1: En Pau. Vale, ho intentarem.
0: Si ho puguem, almenys normalment siguin 5 minuts.
1: No, ho intentarem.
0: Que m'ho dic, li devem, descopio.
1: Tenim 7 milions per programa, o sigui...
0: T'imagines que m'ho diu, ja em vull...
1: 27.
0: No, 120.000 milions. 120 milions.
1: Penjarem, idò.
0: Que no m'ho sortirà a compte, si no. 120 milions.
1: Veig, ara l'Ajuntament no li surt a compte fer aquest programa, és un desbarat i mos paguen massa, així que...
0: Super, idò, no, res, anem al meu poble, Santa Margalida.
1: Vinga, idò, anem a Santa Margalida, en un parc inducant de futbol.
0: Això és avui.
1: Tot el que dic és avui, vale? Se diu Festa Grossa.
0: Sí, també hem de recordar que hi va haver Xelitre Fest la setmana passada, que hi va haver Cala Norte, hi va haver grups bastant bons.
1: Exacte,
0: bars,
1: però també va ser un Usadua. que m'he disfressat de tiburona.
0: Ho vaig veure, me vaig dormir.
1: Bé, a veure, vull dir...
0: Molt, darrerament tant molt.
1: Això és l'edat, eh?
0: Sí.
1: Això és l'edat que ja pesa.
0: Ja tot d'una beca.
1: I queda't. I d'avui hi ha Festa Grossa, Santa Margalida, que tenim a Circo.
0: Sí.
1: Molt bé. Lluís Perelló, Biel Martorell, que està fent gira, perquè l'estic trobant per tot.
0: Sí, Biel Martorell. I a Circo és aquest també, eh?
1: També. Deuen cobrar, jo. S'han fet una casa aquell dia, suposo.
0: Segurament que...
1: I després Neugeni, que és de Santa Margalida.
0: Neugeni és de Santa Margalida, sí.
1: El coneixes?
0: Neugeni Triai, sí.
1: És superbona dota, és un tros de pa.
0: És un tros de pa. Jo conec son pare també, el conec.
1: Ah, coneixes son pare.
0: I sa mare naixisca també. Però, bueno, Neugeni sí, és un clàssic, a més, de Santa Margalida. I, a més, que ja no només és bon DJ, és bona persona.
1: Exacte, és un tros de pa, és el millor.
0: No, jo crec que no n'hi ha cap com ell.
1: Bueno, jo. Bueno, i d'avui, a partir de les 10... Tenim la Festa Grossa. Espero que ara estic passant i m'he trobat una foto del meu cà. El vol veure?
0: Que no, m'estiu cà? Ron, no.
1: Garrava.
0: Ron 2. Garrava, m'ho hauries dit, crec que m'ho havies dit. Hòstia, en Garrava, que guapo.
1: Què t'apareix?
0: Bé, un salsitxa, no, què se diuen aquests?
1: Un salsitxa.
0: Un salsitxa, ho és?
1: Un Dutchman.
0: Un Dutchman.
1: Oh, sí, Dutchman, crec que se diu.
0: Ja que sé.
1: Bueno, tenim...
0: Hot dog.
1: Un hot dog, també, això en anglès.
0: I és normal, que intenté.
1: 5 mesos,
0: no, és un bebè.
1: És com jo, també. Bueno, ja tenim Gran Rebel·la, on diries? O centre de Mallorca?
0: El centre de Mallorca, Lloret.
1: Vale, de vora.
0: De vora, Sineu.
1: De vora.
0: De vora, Lloret, Sineu.
1: I va haver dimonis.
0: Udimonis a Sant Joan.
1: Sant Joan, molt bé.
0: Més, és que demà Sant Joan de Gollet. Avui és Sant Agustí i demà Sant Joan de Gollet. Demà són les festes de Sant Joan.
1: Sant Joan de Gollet.
0: Sant Joan de Gollet.
1: És... Però, i sant, quin és Sant Joan?
0: Sant Joan.
1: Però és 21 de...
0: No. Mira, hi ha Sant Joan Batista, que és 24 de juny, que és Muro, Menorca,
1: Ciutadella,
0: tot això. I després hi ha Sant Joan de Gollet, que és dia 29, que és el dia que li traien el cap.
1: Vale. O sigui, Sant Joan fa dos sants, i Sant Joan.
0: És que mira, Sant Joan, crec que és Batista, és el Sant Joan Batista, no sé per què, i Sant Joan de Gollet, o sigui, se celebra Sant Joan Batista. Ara m'estic embuant un pa, però Sant Joan Batista... Sant Joan Batista és la festa de Sant Joan tal qual, que Sant Joan aquest.
1: Sant Joan l'amic, sí.
0: Perquè es parla Sant Joan Evangelista, que no té res a veure, que era Sant Joan Evangelista.
1: Però quan de Joan hi ha, tio?
0: De 9.440,2.
1: No hi ha dies de l'any, però bé.
0: És igual, però vingui cada dia Sant Joan, com el dia de la marmota.
1: Exacte, és sempre el mateix.
0: Dia de Sant Joan, però l'antiga roia marmota.
1: I això és demà?
0: Demà Sant Joan de Gollet, 29.
1: No, clar, demà i do, fan sants o joans que són morts.
0: De gollets, decapitats.
1: Vale, idò, no sé quan hi ha
0: igual. Normalment Sant Joan se celebra aquí, tradicionalment, 24 de juny.
1: Per això, vale. Després d'aquesta dada que li han pujat 100 euros o sou en Jaume,
0: per allargar un poquet i perquè hi hagi més.
1: Bon, anem a Sant Joan, que avui hi ha Gran Rebel·la dels anys 80. Mira, aquí pots anar.
0: Per què?
1: Perquè són dels anys 80.
0: Ah, sí. I què vol dir això?
1: Res.
0: Sempre estarà igual.
1: No, perquè t'agradarà, perquè hi haurà...
0: Sí, perquè té la meva música, perquè és que aquest major, perquè... T'agrada?
1: Que vas apuntant, tu pets que t'he dit bé.
0: Sí, exacte. Mira,
1: quant
0: en
1: duc?
0: Ara en dus, 1, 2, 3, 4, 5, el que duim de programa.
1: No, ja, ja, ja.
0: 2, 3, 4, 5, 6, i ara començarà a venir per menors de 65 anys.
1: Exacte, perquè... bueno, per aquí entres.
0: Sí.
1: No tens 65 anys encara, verdad?
0: Bueno, espera que no...
1: Bueno, i d'altre tenim en duo Joan i Simó i Gin Tonics Band.
0: Gin Tonics Band.
1: Dels anys 80, ah, avui a la plaça de la Constitució, després de focs artificials, per tant serà a partir de les 12.
0: Fan primers focs artificials
1: i després la rebel·la. No sé, per Sant Joan estan raros.
0: I ens van cancel·lant els finals de Sant Vicent. Bueno, no estan cancel·lats, estan reprogramats.
1: Perquè, hombre, amb el que pot...
0: Sí, però de vora demà normalment no els solen anul·lar. De fet, a Can Picafort no els van anul·lar dia 15 d'agost.
1: Els varen fer,
0: al final. Fer, sí, sí, sí, i tant. I bueno, tant que els varen fer. El que passa que no enten... Bé, i aquí ho varen cancel·lar, va ser just el mateix diumenge. És a dir, s'havia fet diumenge passat i diumenge mateix diumenge s'ajuntament.
1: Que va haver vena, no? La setmana passada dissabte, el que era Sant Vicenç. Hi vas anar?
0: No.
1: Jo tampoc tenia, no sabia.
0: Després hi havia la tramponada, que va ser el mateix dia 23 i tot això.
1: Molt bé. Bueno, idò, ja ho sabeu, si voleu anar a Sant Joan a veure fots i després veure a dos anys 80 per la gent un poc més major com en Jaume, esteu convidats. I ara m'ho anem a la veroina de Moscari.
0: Moscari existeix, eh?
1: Moscari existeix. És que fa
0: és
1: molt d'anys.
0: Molt guapa. Mira, una amiga meva va anar a viure una temporada.
1: És un carrer.
0: És un carrer.
1: A més.
0: O sigui, saps l'Iglesi? Que és sí. Carrer. I només vaig anar a les verbenes, tio.
1: Que idò, és que les verbenes antes eren molt bones a Moscari, no. Però han anat perdient pes.
0: Però com pes?
1: Perquè un any se van quedar fora a veure les barres i la gent se va cansar.
0: Què dius?
1: Sí. Jo sempre anava a Moscària.
0: Jo hi vaig anar, aquesta vegada que hi havia aquesta amiga meva que vivia allà, i va ser veritat que va ser superxula i a més molt íntim, molt de poble,
1: no,
0: cosa
1: claro,
0: que jo enyorava. Ja. Bueno, però tu dius, si es van quedar fora a veure, hi havia una generació que hi havia busos
1: perquè,
0: de
1: no, japonesos. Perquè el Pollensins, que empanetés de la pobla, de clar. Perín, que sou, i van.
0: A Corsebou passa això, passen sí. Cansa, romp aquesta història.
1: Bueno, però sempre han estat xules. I avui a la plaça major de Moscari, que està no que res, que no hi ha més.
0: Exacte.
1: No vos
0: quan entreu, aneu a l'alerta a fer massa via perquè sortireu tot d'una.
1: Exacte.
0: És a dir, no, si entreu a més de 20 per hora, sortireu ràpid del poble de Moscari.
1: I tenim a les 11:30 nit jove.
0: Ep.
1: Menor de 65
0: ja,
1: anys.
0: Ja començam.
1: Estàs convidat. Teniu Gat Masquer amb l'actuació musical dels grups Flamingos,
0: sí.
1: Circo, Tona meu de Circo, i DJ Jessica Roulets.
0: Jessica, no sé Jessica Roulets,
1: sí,
0: Jessica de Sòptica.
1: Exacte, de Sant Ferriol. Eh? I de teniu avui també Festa Moscari. Normalment era una festa que agradava molt, però... s'ha devaluat, no, és el que t'he dit, des de que va passar això de beure és veure que ha baixat.
0: I potser també que la gent hi anava per el que t'he dit jo, per s'encanta que tenen les festes de poble, quan comença a córrer-se a beure, després allò se posa estivat de gent i per s'encanta i la gent deixa d'anar-hi.
1: És que nosaltres sempre anàvem a la finca de Norrac. Norrac té una finca Moscari. I fèiem botellón i després pujàvem a peu. Clar. I se diu la finca de l'Asco.
0: La finca de l'Asco.
1: La finca de l'Asco. Perquè em fa humor. Ja, que ha fet un oi.
0: Ho batia amb altre.
1: Sí, no, no, clar. No, són païs manuals.
0: No són Asco.
1: No. D'on ets el rac?
0: Són Sant Asco.
1: I va passar tot això i és perquè ara ja no fa ni la finca de l'Asco. De la poca gent que hi ha.
0: I això s'ha de tornar a reprendre.
1: S'ha de tornar. Des d'aquí... deien que faig unes invitacions i faig una macrofesta a la finca de l'Asco, però després tothom puja cap a...
0: I molt important, per la gent també menor de 65 anys.
1: Exacte, per dir 65
0: i
1: anys.
0: I no vagis per anar a l'altre dura amb el boure, que
1: el
0: que costa més.
1: Exacte. Bueno, idò, com ja sabeu, m'on anem ara a Sant Agustí. Per què? Perquè és el cos, han tingut un corresponsal.
0: Exacte.
1: Avui se farà la neofesta, que és en bars i això posa música, però bueno, o vespre... sí que hi ha la verbena allà en el parc de la Torre.
0: Sí, allà on fan les verbenes fantàstiques.
1: Exacte, que un any van haver de botar i tot per la rejilla perquè està tan petat que no sé què va passar.
0: No sé qui hi havia, si vaig sentir cosa, però no sabia, sé que hi havia qualcú molt important.
1: Sí, era com un festival.
0: Els va fer un poc de germans, exacte, sí.
1: I de bueno, de les 8 a la 1 tindrem Dècada Prodigiosa.
0: La Dècada Prodigiosa, no? Hòstia, aquests són de...
1: O Riscamoy.
0: Riscamoy també són bons, eh?
1: I Val Nou.
0: I va, no, tio, i d'on bona gent.
1: Bueno,
0: eh?
1: Hombre, tenen duros.
0: Bé, a Felanit sempre ha estat un punter, eh? Amb aquest aspecte en Cerverbena. Sempre han estat competitius en tota la resta de Mallorca, en Cerverbena i Revelles.
1: És veritat que sempre hi ha bona... Hi ha anat bastant d'anys i el que m'agrada més no és durant el dia, perquè el dia al final estàs en un bar i és com una festa normal, però és veritat que el vespre, quan obrin el parc de la torre, està xulo perquè es posa un escenari supergros.
0: Exacte.
1: I hi ha bon ambient i això. I...
0: A més, és un lloc molt, està molt adequat perquè hi ha aparcament bastament.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Mica... No, i que és gros, que exacte, a baix tenen menjar també.
0: Correcte. Així.
1: I un pot de fira, si vol tirar en un patitos. Si tens un fill, el vol deixar en un patito i tu te'n vas en quietar-te.
0: Però quan te tires. Exacte.
1: Tenc cosa per dir qualcú. Quan te tires d'aquí.
0: Pam! Un ull tret, ja.
1: Au, mort.
0: Mort.
1: Bueno, idò, aquí veurem avui, dia 28 d'agost, a la darrera verbena, que jo he trobat, perquè potser me'n deixo qualcuna, no passa
0: sempre,
1: res. Ja.
0: Sempre t'escriuen per després.
1: Sí, s'enfaden, eh?
0: Hombre, m'has xerrat d'espilerí.
1: Exacte.
0: Jo sempre me'n recordo aquesta d'espilerí, perquè em vaig veure una que te donava tatxeta de pilerí, pilerí.
1: Qui li importa el pilerí?
0: Qui és?
1: Qui és? Qui és el pilerí? Qui és ella?
0: Bala del pilerí. Bé, bala del pilerí, no, perquè és bala de palma, és una barriada. Però ben que dir, delegat del pilerí.
1: Regidor de pilerí.
0: Sí, pilerins i pilerinacis. Fes un favor de manifestar-vos.
1: Què teniu, exacte?
0: Exacte, manifestar-vos i molt xaval.
1: N'hi ha quatre rates.
0: Tenim un catedral, no.
1: Exacte. Bueno, i d'on anirem? A Ariany. Ariany. El poble més jove Ariany. De Mallorca.
0: Ariany.
1: Ariany.
0: Ariany.
1: Ho saps, que és el poble més jove de Mallorca?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Independitzat d'aquí, ho saps?
1: De Sineu, no. De...
0: Maria?
1: Maria de la Salut, era.
0: Crec que era Maria. A Petra. Petra o Maria de la Salut, un dels dos. Ué, pare,
1: no
0: ara aquí...
1: No, Maria no me
0: no,
1: sona.
0: No, Maria de la Salut crec que no. Jo crec que va ser de Petra.
1: Pot ser Petra. Petra més gros...
0: No, i està més a prop, crec.
1: Està més a prop.
0: Bueno, no te pensis, a més o manco.
1: Bueno, ho deixarem
0: bé,
1: aquí.
0: Igual, ja està.
1: Que hi ha carnaval d'estiu. Podeu tornar a reutilitzar les disfresses. O sigui, que hi ha disfressa que
0: ja... Has-ho de res, ja, carnaval d'estiu.
1: Jo espero que sí.
0: Per favor, perquè serà a Nadal. I farem carnaval d'estiu, un carnavalet, en aquestes de l'octubre.
1: Jo només que sé, és que allò ja està mostí.
0: Hombre...
1: Tu ho tires i queda dret.
0: Està almidonat.
1: Sí.
0: No porti fiquir midó, ja directament en sa suada, brutó, palo i tota sa mesclatura.
1: L'alcohol, exacte. És que li pegues foc i no s'aprèn.
0: No, però no.
1: Ja està...
0: que està revengut.
1: Està revengut, com nosaltres. I de tenir carnaval d'estiu a partir de les 12 avui en el poliesportiu municipal d'Ariany. També Ariany no és massa gran, o sigui, trobareu poliesportiu.
0: No, Ariany sí que si no vas alert
1: passes.
0: És difícil que no trobis pàrquing.
1: Això sí. I de tenim en Biel Castell i Nanto Cabanells. Tenen un bon cartell.
0: Aquest també, en Biel Castell, aquest també està de gireta.
1: No, no, hombre, sempre estan, ha de facturar. S'ha de casar.
0: Ha de fer dos bes, ha de fer ajuall.
1: I de Vial Castell i Anto Cabanelles, Vial Martorell, una altra vegada, està per tot. I després tenim na Marieta i na Tere G. O sigui, bon
0: cartell. Quina Marieta?
1: Na Marieta és d'Inca.
0: Ah, sí?
1: I na Tere... No, na Marieta és de Leró i na Tere és de... No sé si és de Sensei.
0: Que són duo de DJs.
1: No, van per separat, però avui fan junts.
0: Ah, d'acord. Beníssim, idò, super.
1: Però molt bones DJs. Si voleu anar, idò ja ho sabeu, avui a...
0: Ariany,
1: teniu bona festa. I avui passam ja a demà, diumenge, dissabte 29 de...
0: Fa tanta feina i fa sí, tanta, no, no. Està tan sol·licitat en Andreu.
1: Uguió.
0: Vai, Andreu Canyella. Vai, Andreu Canyella està tan sol·licitat que, clar, s'embua, no sap ni qui se troba.
1: M'embui. Però és que tenc un merda guió i no el prepar mai bé.
0: No, tens, avui és decent, eh? Qualque vegada has vengut amb un...
1: Però si darrere hi ha la llista de la compra... Mira, posa aigua en garrafes, sí. Brics de llet, cinta americana,
0: que te pare,
1: per si has de fermar
0: cocu. Ara de matar cocu. Ara d'estral.
1: Fruita. M'agrada aquesta perquè és fruita met cindri, com si la cindri no fos fruita.
0: Exacte, bé. Cindri és verdura, eh?
1: No. La domàtica és una fruita.
0: No discutiré de nutricionisme ni de nutrició amb un nutricionista.
1: Bueno, amb un acabat. Després, cafè, càpsules i jamón serrano.
0: Saps que fa de càpsules té alumini? Quantes de fas? No ho sabies?
1: Jo, per això estic tan fort. Ah. Té ferro tope.
0: No, ferro no és alumini.
1: Bé,
0: eh?
1: Això és bueno. Bueno, i de demà, dissabte 29 d'agost, tenim Rebella amb Tegrano el Fideus de Bermà.
0: Sí, Vinicelan comença el Bermà, no?
1: Sí, estan pesadíssims. Un mes de festes aquí cada fin de setmana hi ha cosa.
0: Però els pesadíssims no mos poden dir cada un pesat, perquè aquí la patrona també
1: però
0: ho fa.
1: Però no és un mes.
0: Jo també seré molt pesat a la beata.
1: Però no és un mes. Ells tenen un mes de festes, cada fin de setmana. No fa falta que me demaneu què hi ha.
0: Un mes de festa?
1: Cada fin de setmana hi ha festa. Quatre findes.
0: Sí, sí.
1: O sigui, de què anar, basta, tio? Basta. No feis feina.
0: Vinis a la mer, vinis a la mer, per favor.
1: Exacte, aturau. Un pot de dormir. Bueno, entre setmana dormen i fin de setmana surten.
0: És que jo m'agradaria saber quan dormen, clar, exacte. Si fan un mes de festes,
1: No aturen. I bueno, qui tenim demà a partir de les 12 a la plaça? Un concurs de fideus de Bermán. S'ha fet fideus?
0: No, però he anat amb gent de la fina de Bermán, tenc camit d'allà i això, i després tenc uns amics molt bons, amics que els vull saludar d'aquí, que tenen un pub que es diu Espedal. Bé, un pub, un restaurant, se diu Espedal. Està just de vora l'Iglesi de Benissalem. Per cert, un saludo a tots d'Espedal. Si voleu menjar bo i
1: barato.
0: I barato.
1: Ara ja no hi ha res barato.
0: Que estigui bé, és a dir, que no te'n vagis d'escap ni que te'n
1: puguis per mesura.
0: Exacte. Espedal de Benissalem.
1: Espedal, que fan també nosaltres, eh?
0: Exacte.
1: Bueno, doncs tenim Circo, com han dit, ja estan per tot, DJ Carlos Oliver i DJ Xavi Picó. Estic segur que demà molta gent de Pollença anirà a Binissalem, perquè els agrada molt les festes de Binissalem, i peguen un poc entre cometes de vora. O no, perquè ara he dit això, i demà tenim festa Pollença.
0: I ara què dius?
1: Que ara no me'n recordava.
0: Ja ho dèiem, nosaltres ho hem dit tota la setmana.
1: Ah, ho heu dit?
0: Crec que sí.
1: Summer Party.
0: La Summer Party.
1: Per Euquintos de 2008 de Pollença. Heu de fer gasto, que han de poder anar de viatge.
0: I on ho fan, en això?
1: Ho fan en un bar l'Aturada.
0: Ah, sí. Ah, allò està aquí de vora, això?
1: Sí, l'Aturada.
0: Sí, l'Aturada. Aquí veran fer...
1: Que, per cert, com està el tema d'UPAC?
0: No ho sé. No ho sé.
1: Perquè cada vegada el veig més fet, però tampoc...
0: Això ho has de demanar a tu, tu que ets el balde, saps? No ho faig, en això.
1: Sí, després cridaré ja els meus discípulos, veiem com ho tenen fet. Jo penso que només cop, però no faig res.
0: Sí, eh?
1: Després ja els cridaré i tal. I de demà tenim Summer Party en un bar l'Aturada, a partir de les 10, per un quinto ser avui de Pollença, on haurà un DJ Daniel.
0: Sí, i això que faran? Ho fan dins? O tancaran el carrer aquest d'aquí? Perquè això és aquí? El bar l'Aturada és el facat de cantó de Figuemeteco.
1: Supos que tancaran. Perquè l'Aturada no és molt gros.
0: A part, això que és demà.
1: Demà
0: ja et sopars a la fresca arreu de la Pollença. No, 29, demà.
1: Ah, i de la meva per això aprofiten.
0: Demà, supos que aprofitaran i hi haurà molt de carrers tancats.
1: I després tindrem mesclat DJ, que és en Pau i tot això, i en Josep Cerdà. En Joan Cerdà, perdó. Que no m'he dit que ho veia. En Joan Cerdà, també DJ.
0: Josep Cerdardi, no?
1: Un futbolista.
0: Futbolista.
1: De Mallorca, que ara ja me'n vull ja. I de tenim Summer Party a Pollença, espereu que estic teixant, que ja ho he dit. Després tenim, què he dit? La Rebel·la Binissalem, molt bé. I ara on anirem? A la festa pagesa. A on?
0: A Santa Margalida.
1: Molt bé, t'havia preparat ara.
0: Home, aquesta... Tot això ho control, més o manco.
1: És típica, la festa pagesa.
0: Home, fa un parell d'anys que se fa, no és típica.
1: A on se fa, ho saps, no?
0: Se fa en Escolomé.
1: Molt bé, està ben preparat aquest home.
0: Espera, què te penses?
1: No, jo què sé.
0: Això jo som de Vila...
1: No, tu ets de Campiguet.
0: No, jo som Vilero de Santa Margalida. Vaig néixer a Santa Margalida. Visc a Campi que fa.
1: Ah, vale.
0: Visc a Campi que fa.
1: Que també Campi que fa vol ser...
0: També independent.
1: Exacte.
0: Ara posa'm una barrera allà, sucaria en aquell club.
1: I ja està.
0: S'haurà capat.
1: També t'he de dir, tots els de Campi que fa normalment són forasters. Hi ha molt de foraster.
0: Bueno, sí, però hi ha molta
1: hotels,
0: gent... Però això no té res que veure, dir que siguis foraster o no. Es vol dir que t'integri o no t'integri, això és un altre tema.
1: No, ja.
0: Perquè, per exemple, el tema... I ara encetarem un molt que no hauríem d'encetar. Per tant, vinga, anem a la festa pagesa, directament.
1: Vinga, anem a la festa pagesa, que és demà, dia 29 d'agost, a les 6:30, comença. I qui creus que hi haurà?
0: A la festa pagesa, qui crec que hi haurà?
1: Si t'ha dit Marta.
0: Una Marta nostra.
1: Hi haurà After Sands, una Marta de la que aquest està fent una girassa.
0: Me n'hi vaig directament demà.
1: I aniràs?
0: Sí, li faré un tall de bou demà, li faré. Marta, Ràdio Pollença.
1: Pots fer també un corresponsal, tu pots fer un corresponsal.
0: Exacte, no.
1: Bueno, demà està tancat.
0: Demà està tancat nosaltres i està tancat. Demà és dissabte.
1: Que bé viviu, que bé viviu.
0: Demà és dissabte i cobram una pasta.
1: Una borrada.
0: No s'ho ponen ni creure.
1: I de tenim After Sands, una Marta la que canta, que està fent gira demà a Festa Pagesa Santa Margalida. Dogs of Hood.
0: Què?
1: Dogs of T-H-H-O-O-D. Hood. No sé, molt raro, tio.
0: Patos de no sé què. Dogs és patos.
1: Jotres, que també és un DJ que conec, i Neugeni.
0: Ah, Neugeni.
1: Neugeni està fent gira o només a Santa Margalida?
0: És que Neugeni, si no el tinguéssim a Santa Margalida...
1: No, i això, bueno, va per tot, no només...
0: Bé, però en sentit d'aposta, perquè va per tot, no pot fallar a Santa Margalida.
1: Bueno, i de teixerem festa pagès en el Papa Escolomé. I me perdonareu perquè jo demà no podré ser pollença perquè
0: no,
1: això, hi ha festa, una festa que normalment vaig, quan la trobi vos ho diré. Demà és la quintada llosatina.
0: Ah, sí?
1: Sí, i com que mon pare és llosatí, normalment sempre hi vaig. Justament ha coincidit que hi ha festa pollença, però bueno, hauré d'anar a la quintada.
0: Quines festes són, a pollença o coco? No, no, no, allà, el coco més en van.
1: No, però que hi ha un summer party.
0: Ah, tens raó, sí, sí, que ho has dit.
1: I m'aniríem a la quintada llosatina a partir de les 5 a l'esplanada del Cocó.
0: Exacte, molt bé, de bona cultura per allà.
1: Exacte, que ja sempre se fa la festa, molt bona festa, sempre disfrut. I tindrem DJs, bé, hi ha de tot, espectacle de confeti, fotocall, menjar solidari, o sigui, menjar solidari, un gran ombreig, perquè posen una carpa i no pegui sol. Per tant, si voleu venir a partir de les 5, si per dir a les 5, quintada llosatina a l'esplanada del Cocó, vendràs. Ah, no, tu te'n vas a Santa Margalida.
0: Però tu no dius que, ah, que no seràs a Pollença, que te'n vas, que claro, tu vas en aquestes quintades
1: quintada.
0: De llosata.
1: De llosata.
0: Però vaig a dinar a Viniemà, o millor vengui de vora. Ja estem a vora, allà vendrem una amiga. Mira, però on, tindria copa gratis, no? Que si a vegades no.
1: No, ja, jo no control, o sigui, no... no...
0: Però tu ho fas, vas a actuar.
1: No, jo a Boreró.
0: Ah, Boreró, me pensava pinxaves.
1: No, perquè mon pare i jo és a ti.
0: Val, d'acord.
1: I normalment...
0: Jaume, un segon, no? Que esteu fins i se'n recorda d'en Jaume Canyelles. Jo ja me'n recordaré. Ja sé que no, però a vegades dic una mica en Jaume.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a part que molt seguim per xarxes.
1: Ui,
0: per xarxes.
1: Golosos.
0: Ah?
1: Golosos.
0: Golosos.
1: I de sempre hi vaig, sempre me conviden i no podia fallar. Justament s'ha coincidit, però bueno, hi ha hagut moltes festes a Pollença, estan per
0: no
1: tot.
0: No pots ser per tot.
1: Exacte,
0: i no... si no, que facin relíquies d'Andreu com els sants i que t'envien per qualsevol banc,
1: ho degollat,
0: que t'ho trossotgin, el dit petit
1: també.

0: disgustoso con
1: sí, yo li puc escriure.
0: 5 minuts i que m'aixerri un poc de teu dit nou i però va, i ja està, i que si està bé o no està bé, que com se sent com a pare.
1: Com se sent sa pare.
0: Exacte, com et sa pare.
1: És pilot d'avió, també li pot
0: ara, mira, que se sent quan vola.
1: Bueno, quan veus begut també voles, pots dir...
0: Exacte, tens un fly, dus un bon pedal.
1: Pedal. I després tenim en DJ Robert, per tant, si demà també voleu passar per la verbena de Moschiari, ja ho sabeu, a partir de les 10 i mitja a la plaça Major, que només n'hi ha una, no hi ha més.
0: Sí, Moschiari, això.
1: Això a Moschiari. I també aquesta és molt bona, perquè és perquè hi ha pobles que són torts de per si.
0: Que vol dir tors?
1: Tors que van com a moto,
0: tors com a ganxos.
1: Exacte, s'engaten a tope i no podia ser altre.
0: Desagrada tot el que dius perquè mos escolten de per moltes bandes.
1: No, per dir-se poble ja se sent.
0: I hem de quedar bé, si pot ser.
1: Verbena Bunyola.
0: Bunyola?
1: Bunyola són tors, perquè fan després la correguda en roda interior.
0: Tens raó.
1: Això és una festa de tors. Tres pulles...
0: Bueno, Llosa també ho fan, eh? I crec que Llosa va ser pioner abans.
1: Correguda en roda interior.
0: Jo la vaig veure, Llosa.
1: Crec que ja no se fa, però...
0: No se deu fer, ja, però jo l'he vist, eh?
1: Jo crec que
0: i no sé si van ser pioner, Llosa, i després Bunyola els va copiar.
1: Pot ser. I Llosa es va posar trist i va deixar de fer, i ara més se fa Bunyola.
0: Només ho puc fer jo, copyright, i vaig dir, bé, ja està, a lleure.
1: Bueno, doncs tenim Verbena Bunyola, per Quintos 2008, també. Així que si voleu anar a fer llasto, serà tot per Quintos.
0: Època de quintades, eh?
1: Sí. Mira, ho tens.
0: No, anant bé, tranquil.
1: Vale, doncs tenim...
0: Bé, en Joan no m'ha fet senyals, o sigui que com que... Quan en Joan em faci qualque senyal o això, doncs entendria que tal. Però en Joan no m'ha dit res encara. No, Joan...
1: Està prenent.
0: No, en Joan és aquí.
1: Ah, si no la veig dir una
0: paret. Ja tornada, si jo la doi.
1: Ah, vale. I doncs tenim a l'escola de Bunyola, només efectiu, volen dos ben negres, massa greu, no puc apanyar en TPV. La vida és així?
0: No, la vida no és així, el que passa és que hi ha gent molt viva.
1: Bé...
0: Naltros.
1: No, exacte, però és que ho posa, només efectiu.
0: Tu tens TPV?
1: Jo no.
0: Com Andreu Canyelles.
1: No, ja, pas factura, ja, però això, tranquil, no, que és Hienda, m'acerca.
0: Jo pot sumar.
1: La vecina.
0: Exacte.
1: Com a l'Iglesi.
0: Com a l'Iglesi, directament.
1: I de 9 i mitja a 3 i mitja a l'escola de Bunyola teniu Lolas, DJ Sergi Talents, DJ Marieta, que t'he dit la de l'Aró, i DJ Dominica.
0: Ah, mira.
1: Deu venir de... Bueno, no en Dominica.
0: No Dominica, no, mira, el nom Dominica... Dominica és un nom, eh?
1: És un poc raro, però Dominica.
0: Dominic, també.
1: Dominic, és veritat, jo crec que quan anava a escola hi havia...
0: Sí, Dominic és francès, crec.
1: Francès?
0: Dominic crec que és francès, no?
1: O romano. No, home, sona que era romano.
0: Romano. O romano.
1: Romano. Del Cudi.
0: Romanovic.
1: Bueno, m'ho deixem de ficar amb tant col·lectiu.
0: Sí, perquè vendran i mos
1: esperen.
0: Mos esperen.
1: Bé, que no en dir res dolent, més o menys, però bueno.
0: Home, has començat a dir que eren molt tards a Bunyola perquè fan la festa.
1: Però és que és veritat, el Maria de la Salut també són tards. Ara després tindrem la festa.
0: Maria de la Salut, Maria de la Salut.
1: Ah, veus.
0: Bé, sí, ja sé on vas. Vas per Rostoix.
1: Exacte, molt bé. I de... M'ho anem a Randa.
0: A Randa, tio.
1: Ja ve ben a Randa, què faig?
0: Que dius en sèrio?
1: T'ho jur. A qui pertany Randa? A Montuïri.
0: Randa, Montuïri està de vora. No sé, no, jo crec que Randa és Randa. Té ajuntament propi, no estic segur, eh? No, és un llogaret.
1: Crec que sí.
0: Bueno,
1: no, ah, claro, Randa és de... Espera, que m'he equivocat. És del Gaida.
0: Del Gaida.
1: Que hi vaig anar a fer el programa.
0: Tens raó.
1: Que ara no m'ho recordava.
0: A vegades fes programa que és de...
1: Del Gaida, i vam anar a Randa.
0: Això no té perdó, tio. Això no té perdó, Déu. El que has fet ara, t'ha una neurona, t'ha mort una neurona.
1: Per les que me queden.
0: Exacte.
1: Bueno, i doncs tenim Verbena a Randa. També me dóna per respirar. Bé, no, que se fa tot sol.
0: Vinga, vinga.
1: Vinga, i de partir les 11 i mitja a Randa tenim Orquestra Mar i Blau.
0: Orquestassa.
1: De Cover Boss.
0: Sí.
1: I DJ Conejo Manso. O sigui, és un coni manso.
0: Tio, que veritat. En sèrio, que se posen aquest nom?
1: T'ho juro que posa DJ Conejo Manso.
0: I no hagués posat DJ Cunin Seba, per exemple.
1: És bo, eh?
0: Ah, que el DJ Cunin Seba.
1: És bo, és bo.
0: Però Conejo Manso.
1: Conejo Manso. I d'allà arribar a Randa, que ja me diràs a bon, a Nupuig, a les 11 i mitja, si voleu anar, aneu en cotxe, perquè si no haureu de pujar.
0: Exacte.
1: I a lo millor vomitareu cubata.
0: Sí, no, com bé. I no poden posar microbús a l'Ajuntament del Gaida.
1: Jo el que vaig veure és com un microbús. No has vist tu...
0: No, no ho he vist.
1: Un vídeo d'en Son Suau.
0: No.
1: Jo el que vaig veure és com un microbús.
0: Ah, val, aquell que va veure...
1: Sí.
0: Però això és...
1: Ja, però com que has dit el del microbús...
0: Aquest que mos ha... El corresponsal que han tingut de Folganitx, en Toni, té una finca Binifarda, que és allà on va passar això.
1: On és Binifarda?
0: Binifarda, és a Folganitx.
1: Ah, era de Folganitx aquest home?
0: Jo crec que si no, això va entrar el mateix. No pot ser. Aquest que va veure un home que va dir... He visto com una gente...

0: Venía y eran como que era de Vinicius, ai, perdó, de Fodenitges, per dalt, estem fent una quina mistura.
1: Pot saber, perquè així conxem.
0: Si no vaig equivocat, crec que era Fodenitges i crec que ja t'he dit que en Toni crec que té la finca de Vinifarda i crec que està per allà, per la zona aquesta. No? Ah, no ho sé, potser dic un pot de memòria.
1: Bueno, i del món anam una altra vegada a Fodenitges, perquè és Sant Agustí, sí. I demà també a Verbena, i m'agrada perquè és Verbena, nit mallorquina.
0: Verbena?
1: Verbena barra nit mallorquina.
0: Ah, està molt bé.
1: Està molt bé, local.
0: Molt ben pensat, molt ben adequat.
1: I
0: molt...
1: Mira, si en dius dos de quatre...
0: Dos de quatre? Que ets en David Ordines, tu, que...
1: No, estem fent un joc. No, però si és nit mallorquina, quin grup haurà? Ben, penseu bé.
0: Nit mallorquina, quin grup hi haurà?
1: Bueno, grup o
0: que tapa? Claro.
1: Ben, què veu whisky? Ja no em veu.
0: En Tomeu Penya. Tomeu Penya. Ho anava a dir, el que passa que, clar, dic, pensava en d'altres, dic, Tomeu Penya és molt evident, està claríssim.
1: Idò, Tomeu Penya. I un altre que mos agrada molt.
0: Que mos agrada molt.
1: Uf, ara és superestrella.
0: Ja ho sé, també, és igual, vinga, va.
1: El Changuito.
0: El Changuito, hòsties. Estic un poc espès.
1: Estàs espès avui,
0: aquesta cridada de matí.
1: T'ha matat.
0: Ha mat.
1: I ja tenim Tomeu Penya, Changuito, Madison i DJ Bou. M'agrada DJ Bou.
0: DJ Bou, eh?
1: A partir de les 10, entrada gratuïta, m'agrada. Que t'especifiqui, entrada gratuïta, tranquils, no heu de pagar. A bon...
0: Sí, sí.
1: Per el parc municipal de la Torre.
0: Si vas, és a dir, si vas a banda de 10, has de pagar.
1: No,
0: diu, s'obri. Diu, 10 o entrada gratuïta?
1: No, entrada gratuïta, hora a les 10.
0: Ah.
1: Se comença...
0: O sigui, gratuït sempre.
1: Sí.
0: No és que si vas a banda de 10, no és que hagi de pagar.
1: No. Ah. Però és que moltes vegades a Falaní el que fa en el parc de la Torre fa moltes coses, com per exemple l'Atzambust i coses
0: així. Sí, va ser gratuït, l'Atzambust. Celtas no.
1: O Celtas corto, que has de pagar.
0: Sí.
1: I t'especifica, gratuït, podeu venir, tranquil, no teniu un duro, podeu entrar. Per veure, avui en dia...
0: Vinga, ràpid.
1: Vinga, que ja mos engeguen.
0: Sí, no, i a més hem d'entrar, vinga. Les notícies han d'entrar, les notícies.
1: Vale,
0: i petres,
1: no, és que me'n queda una.
0: Vinga,
1: idò. I què mos queda? Que no ho trob. Mos queda Rock and Rostoy.
0: Rock and Rostoy. Que jo l'he dit, que no xerrarà de Marí, no? De Marí de la Salut, d'Stars, saben de Tars.
1: Exacte. És que m'encanta, perquè Rock and Rostoy és dins un safareig brut, que poden tecnotope i sí. No te vol dir el que hi ha per allà enmig, i després de fora en Rostoy hi ha un escenari on poden més...
0: No, i en guanya novetats, perquè fan 30 anys en guanya.
1: És veritat, fan 30 anys.
0: O sigui, que hi ha novetats. Heu d'anar al Rostoy, si no heu anat, és una experiència.
1: Rock, i escenari safareig. Hi ha molt de DJs, molt de grups, per tant, a partir de la...
0: Aniria en roba bruta, no en algun mudats, ni en tacons, per favor.
1: Sí, no aneu Cayetanos.
0: Exacte. No aneu en tacon de pan de metro.
1: I res, amb aquesta cançó on anam, perquè ja toca... Uah, l'has clavat, ha sortit tota sola.
0: No,
1: que
0: posa.
1: O sigui, ja m'engeguis poc a poc.
0: Com quan volen tancar un post que posen a Janet.
1: No, i baixen un llum.
0: Exacte, posen a Janet o posen... Vinga, vaig i se'n vaja.
1: I de res, Jaume, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, com sempre.
1: Hem de dir que la setmana que ve és el darrer programa.
0: Sí.
1: Vos donaré un respir, menys mal que ja hi vam.
0: No, després te'n vas a Camí de Santiago i farem una sèrie de seguiments. Farem unes retransmissions setmanals. Està per ahir que setmanal van bé.
1: Sí, perquè així explicant poc.
0: Divendres, o per exemple que tenim
1: dijous, exacte, perfecte,
0: i fem un resum. Andreu, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies a vosaltres, jo segueix facturant un besito.
0: Exacte, així com ha de ser, facturar. Gràcies,
1: por les notícies, disfruteu.
0: Adéu, bon cap de setmana.

L'estiu, el sopar a la fresca, la cussa que se tira a la piscina, les filles al canyís i Ràdio Pollença.

0: Lletres Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'índex de preus al consum, l'IPC, es dispara aquest mes d'agost i la inflació s'enfila fins al 4,3%. És la taxa més alta registrada en els darrers 3 anys. Un fort repunt que l'Institut Nacional d'Estadística atribueix a l'encariment dels combustibles i a l'evolució del preu dels aliments.
2: La persistència del conflicte bèl·lic a l'Iran es nota a les benzineres durant aquesta recta final de l'estiu. Amb aquesta dada, l'IPC encadena 2 mesos de pujades consecutives. Tot i això, hi ha un petit respir, la inflació suja és la que no té en compte ni energia ni aliment no elaborats, baixa una dècima i se situa en el 2,9%.
1: I parlant de més dades, de Red Eléctrica mostra un important increment de la demanda d'electricitat a les illes. Han passat de 733.000 megawatts hora el juliol l'any passat als 835.000 enguany.
2: L'expert en energia i també electrificació, Joan Grande, ha explicat a l'informatiu Matí que es deu a les altes temperatures i a un procés progressiu d'electrificació de l'economia.
3: Fins ara se feien servir altres combustibles, per exemple, ACS, en calentí aigua, vale? Pues, gas i gasoil principalment, i aquests consums també s'estan electrificant. Al final, què passa? Que això provoca que el consum elèctric total pugi, encara que la demanda d'energia total davalli.
1: I a Felanitx continua la festa grossa, on avui celebren el seu patró, Sant Agustí. Pere Morell, bon dia, quin és l'ambient?
4: Bon dia. Fa hores que Felanitx viu el seu gran dia en les festes de Sant Agustí i els crits de Coso Coso es repeteixen constantment. La missa encara no ha acabat, però està a punt i les autoritats són a punt de passar per davall del pali, on la penya del Coso es prepara per tirar moscatell en una de les neofestes més antigues i influents de l'illa.
5: Espàlio, per davall espàlio, ara passaran totes les autoritats i petit meus reben un pot de tot. Cada any reben una cosa diferent i pues se'n van un pot brut.
4: Abans, la creadora de contingut, Maria Montserrat, ha fet el pregó en què ha reivindicat la llengua i la cultura pròpies. Felanitx viu així una de les festes més populars de Mallorca en una celebració que s'allargarà durant tot el dia.
1: Gràcies, Pere, en directe des de Felanitx. I canviant d'assumpte, l'Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca dona suport a l'Ajuntament de Palma després que ahir diversos venedors ambulants es van enfrontar a la policia local a la platja de Palma durant un operatiu contra la venda il·legal. Pimeco ha reconegut l'esforç de cort, però ha reclamat mantenir i intensificar la pressió, augmentar la coordinació amb la Policia Nacional i la delegació del Govern Central i actuar també contra les xarxes que proveeixen, emmagatzemen i distribueixen la mercaderia il·legal. També demanen conseqüències efectives davant la reincidència. I famílies i treballadors de l'educació de l'educació 0-3 anys es tancaran en escoletes el 18 de setembre i faran vaga el dia 6 d'octubre. Totes dues mesures formen part del que els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'ESTEI han denominat un setembre calent davant la inacció, diuen, de les patronals i el govern.
2: El calendari d'accions començarà el 9 de setembre amb una protesta enfront del Parlament i continuarà dia 10 amb una concentració simultània a Mallorca, Menorca i a Eivissa. Tot això just abans de la manifestació convocada el 25 de setembre per paralitzar les illes i demostrar, diuen, la unió del sector.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04. Tornem amb més notícies a partir de la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: L'estiu, una mossegada de meló, les nits a plaça, amb potar d'omàtigues i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

I de, amb aquest tema de Bach volem fer una dedicatòria avui aquí a la ràdio. Hi ha un gran oient de ràdio, un gran oient de ràdio en general i de Ràdio Pollença en particular, que avui fa anys, és en Ramon Vila. Bé, Ramon, molt d'anys, la teva família te vol felicitar i per això el teu fill mos ha demanat aquest tema musical d'en Bach, que ja sap que ell és un gran amant d'aquest autor. I bé, tota la família, la teva dona, el teu fill, en Mateu, la teva nora, el teu net, tots te volen donar un molt d'anys en aquest dia tan especial i nosaltres també mos hi sumam, eh? Des d'aquí, des de la ràdio, t'enviam una forta abraçada, Ramon, te donam un molt d'anys, que passis un dia molt feliç acompanyat de tota la teva família. Molt d'anys, Ramon.

per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret sí et tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret sí és a l'altre costat del telèfon, per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberret, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberret.es. Iberret, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.

0: Bon dia. Bon dia, Ràdio Pollença. Bon dia, oients. Avui tenim un programa de cine molt especial. L'especial... de cine avui comença una mica més prest. Em sap molt de greu que m'hagueu de comptar tan prest. Normalment només és a les 12 i mitja, una menys quart, una menys deu. Però avui tenc aquí una gent molt important que val la pena que escolteu, perquè tenen coses molt xules a dir-mos. Tenc ni més ni manco que representant de Faves Films, una petita productora independent d'aquí de Pollença, que dilluns, dia 31, a les 7 del capvespre, a les 19 hores, al Club Pollença presenten la seva nova feina, el seu nou migmetratge, anomenat El món és una M i un parell d'asterics, ho direm així.
1: Ja hem dit, ja dit merda nosaltres, un parell de pics.
0: Ja heu dit merda.
2: Ja ho vol dir.
0: El món és una merda, i els tenim aquí un poc per xerrar d'ells, de la pel·lícula, de com s'ha duit a terme aquest projecte, i no sé, tampoc no vull estendre'm més. Tenim en Jaume, tenim en Núria i tenim en Adrià. Benvinguts a aquest humil espai de cine. Me sona molt la vostra cara, ho he de dir. Vostè en vits, no sé de què, però vostè en vits. I m'agradaria que m'ho contasseu primer de tot, però d'una manera així molt curta, que és Faves Films, per la gent que no ho sap, aquesta productora.
2: Jo crec que això ho heu d'explicar vosaltres.
3: Bueno,
2: que fa més temps que esteu aquí ficats.
3: Bueno, Faves Films és una idea com a que va sorgir per... que ens va començar a emocionar el tema de les pel·lícules. Hi havia una Núria que volia estudiar cinematografia i...
4: Sí, sí.
3: I
4: vosaltres que volíeu...
3: Nosaltres volíem actuar.
4: I volíeu fer també pel·lis.
2: Que va començar això molt... Però com va començar?
3: Va començar amb curtmetratges de...
4: Que gravàvem, pensàvem i editàvem tot el mateix dia.
3: Sí.
0: Poc cutre, no? Se podria dir quin any o quant any fa això que vos hi dedicau? Per vosaltres que teniu, més o menys 15-16 anys, no ho veureu. I tu, jove, que no m'ho donis l'esquena, quant en tens?
2: Jo 18.
0: Ja ets ben gran, tu,
2: eh?
0: Tens un bon mostatxets, ja.
2: Un poc aquí, eh?
0: I quant any fa això? Que vos va començar a picar aquest gusanillo de cinema?
4: Final del 2024.
3: Sí.
2: Fa 2 anys, quasi 3.
3: Quasi 3. Quasi 2, clar.
0: I el nom, Faves Films?
4: Ve d'un menjar típic de Pollença.
3: Sí, que és la fava parada que se feia antigament. Ara, bueno, ara ja s'ha començat a... Bueno, sí, però s'ha perdut un poc.
4: Ho fan les pradines.
0: Vos agrada molt la fava parada i d'aquí vareu coir fava i ho vareu posar com a nom de la vostra producció.
2: De fet, no vos agrada.
4: Només li agrada un. En Lluc Fuster.
2: En Lluc Fuster. Faves Films, però.
3: Faves Films som na Núria, na Nau Martorell.
2: Essencialment.
3: Na Nau Martorell, en Lluc i jo.
4: I tu.
2: Sí, jo som una col·laboració.
3: Tu ets un... Sí.
2: Ara.
3: Bueno, que d'aquí a poc no. Bueno.
0: Vale, aquest és el segon migmetratge, no és vera?
3: Sí.
0: L'anterior que se deia?
4: El Ludus.
0: El Ludus.
4: Que surt una fava parada.
0: Vale. I aquest migmetratge, per la gent que se vulgui posar un poc al loro en la vostra productora, a on se pot veure?
3: A YouTube.
2: Faves sí. Films? Què hi ha a YouTube, però?
3: A YouTube hi ha El Cacho 2.
4: No.
3: El Cacho.
0: Vale, el Ludus segur que és a YouTube.
4: Ah, ja. 20 de maig.
3: 20 de maig.
4: El Ludus.
3: El Ludus.
0: El trailer de la nova pel·li se pot veure també a Instagram.
2: Sí,
3: sí.
0: Vale. Aquest pòster, anem a xerrar un poc, anem a tear un poc de rama. El pòster, tothom diu que és molt xulo, molt original.
2: Joder.
0: De qui està tirat aquest pòster?
2: Aquest pòster ha estat difícil de treure.
0: Com l'he duit a terme, era aquest pòster?
2: Pues, provant moltes coses. La idea d'això de superposar aquesta escena que estan altres personatges principals enmig, com que estan un més opacat que l'altre, va ser idea de la Núria. Això va ser idea completament de la Núria. I després ja vam anar filant. Sí. He fet moltes proves. Moltes proves de most. Moltes.
3: Sí. Moltes. Estat. I havia tonteries i tot.
0: El món és una merda. Me podríeu fer una petita sinopsi, per no caure amb spoilers, de lo que podrem veure dilluns a el club?
2: Això m'ho toca jo, no?
3: Sí.
0: Lo que trobeu.
2: Això, l'història... Bueno, la història és la vida quotidiana d'un grup... És una pel·li més íntima, comparació a les altres. Les altres tenen elements fantàstics. El Ludus té elements de màgia, de llegendes, de coses aquestes. Aquesta pel·li no té tant d'elements de màgia, és més íntima, retrata la vida de tres d'un grup de tres adolescents que viu a Pollença, vale? O sigui, està inspirat a Pollença, no, o sigui, no se diu que viu a Pollença, però bueno, està gravat a Pollença. Entonces,
0: la gent coneixerà les localitzacions
2: de poble. Sí, és de, sí. I durant l'estiu, o sigui, és bastant accurate a lo que és. I res, són tres adolescents que volen obrir un cineclub i han de pues, fer-ho de qualsevol manera. Necessiten un projector, necessiten i s'enfronten pues, a problemes que els hi du la societat. No tant com per aconseguir obrir cineclub, sinó que és més profunda de la peli en si.
0: Val.
2: O sigui, l'objectiu és robar un projector per fer un cineclub, però realment la peli és més profunda.
0: Vale. L'excusa per mostrar a lo millor una mica aquest drama social és fet de robar un projector, però llavors és voltant aquest fet, diguéssim, que podríem dir una mica intranscendent, s'hi amaguen altres vivències, no? Altres drames relacionats amb la societat d'avui en dia.
2: I,
0: te fa pensar una mica què és.
2: Sí, sobretot perquè han pensat que les altres protagonistes siguin representants de qualcunes parts de la societat que siguin
0: poc representades.
2: Grups
0: socials, amb poca representació.
2: Poc representació.
0: Minories.
2: O reprimits per la societat, o marginats.
0: Vale.
2: Hi ha un immigrant, una persona que forma part de LGTBIQ i un artista.
0: Vale.
2: Que hi ha més grups socials marginats. Bueno.
0: Se posa de cada vegada més interessant. Ja sabem la sinopsi, hem vist un poc el tràiler el posarem al final de tot quan acabem aquesta entrevista. Si voleu el podeu veure per les xarxes. Xerrat del pòster. M'encuriosig un poc, ja que xerrem de Pollença, el tema localitzacions. Com a nivell guió, perquè darrere aquesta pel·lícula hi ha un guió, una feina de guió que sobretot damunt qui ha caigut la responsabilitat de fer el guió, està fet a 6 mans, a 8 mans, a 4 mans, a 2 mans.
4: A 4.
2: Com vam fer, per començar, això és interessant, com vam quedar el primer dia per fer el guió? Com va ser el procés de crear el guió? Perquè va ser un poc caòtic i vam anar filant.
3: Sí, va ser caòtic total.
4: Vam quedar tots, en Lluc, en Jaume...
2: Tots els actors i tots els directors, tot.
4: No.
2: Bueno, no tots, però la gent que representava
4: Fa de Films i n'Adrià
2: i jo, que jo en principi només havia d'anar a ajudar a fer el guió.
3: Sí.
2: I ja m'haig de quedar.
0: Aquest procés de fer el guió com se desenvolupa? Pot ser, és tot just, sí. Tothom dona idees, feis com un brainstorming.
2: Fem literalment un brainstorming.
4: Sí.
2: Com va ser?
4: Van ser, van començar a dir paraules.
2: Aleatòries,
4: a l'aire.
2: I van apuntar
4: un camp.
3: Sí, literalment.
2: Van estar dient paraules, de fet, ara
4: trobo com va. Dues hores dient paraules.
3: Hi ha un... Sí.
2: Paraules de l'aire.
0: Però, un moment, ja teníeu una idea prèvia de lo que volíeu fer?
2: No, zero.
4: Zero.
0: Vosaltres simplement vareu ser...
4: Volíem mirar una pel·lícula per l'estiu,
3: varen dir que amollin idees.
2: Ara treureu Canva, espera, quan se carregui...
0: Vosaltres teníeu ganes de fer una pel·lícula que hi hagi estiu, vareu seure, vareu ficar paraules dins una bossa, la vareu remenar fort i la vareu anar traient. Metafòricament parlant.
2: Pues sí, el que anava sortint més factible, el que veiem també que se podia fer més fàcil, perquè tot i que vam pensar perquè seria fàcil de gravar, ha estat un cristo.
3: Sí,
2: ha estat un cristo.
4: Feia moltíssima calor quan gravàvem.
0: Ja, ha fet molta calor. Anem per ordre. Aquest guió, diguéssim, quan se va donar per acabat? O sigui, el procés ha estat fer un guió ben acabat i ben tancat i després filmar, o anàveu fent guió a mesura que començava la filmació?
2: No, vam acabar el guió.
3: No,
2: vam acabar el guió i després vam fer.
4: Mitjan de juliol.
0: Mitjan de juliol, vam acabar el guió, el vam tancar i llavors vam començar a filmar.
2: No vam acabar el guió i després vam començar a filmar, però bueno, és veritat que les coses que ja teníem escrites les vam gravar i després quan vam acabar d'escriure tot vam gravar el que ens faltava, o no?
0: Vale.
3: Sí.
2: O sigui, no van gravar sense haver escrit primer el guió.
4: No, perquè primer hi havia un guió, però sense escriure tant.
2: Clar, havíem...
4: Les escenes.
2: Sí, mira, aquí tenim totes les paraules.
0: Val.
2: No os diré todo.
0: Bé, no, perquè tampoc no volem fer molt spoilers.
2: No, bueno, de fet, no tenen raó.
0: Els diàlegs ja estaven inclosos dins aquest guió. O heu donat un pot de llibertat creativa als actors i les actrius a l'hora de després desenvolupar el seu propi diàleg?
3: Bueno, sí, hi havia bastant
4: estic tot escrit, però...
3: Sí, però se va modificar durant la gravació, tipo, sí, no van seguir.
2: Segons...
4: Us actors sempre improvisen, els agrada improvisar.
2: Sí, els agrada molt improvisar.
3: Massa.
0: Qui ha dirigit?
4: Bé.
3: No diria jo, no? Més, no diria
2: jo he estat més molta vegada més càmera.
4: Sí.
0: Val.
2: Sobretot perquè tu surts com a actor secundari. Jo he estat més càmera i tu sí que has dirigit més la peli.
4: Sí.
0: Val. I això de, quan dirigeixes, el fet d'aquests actors vulguin canviar paraules de guió o vulguin improvisar un diàleg passava un poc pel teu filtre o tu els hi donaves llibertat?
4: No, començàvem a gravar i de... No.
0: I allò sortia.
4: Sí.
0: Vale. Només xerrar de les localitzacions, que quan deia està filmada a Pollença, crec que això és un tema que m'ho explica molt, perquè hem de xerrar de moltes coses i tampoc no n'han sobrat de temps. Les localitzacions, ja estaven totes incloses d'un guió, com se vos han ocorregut aquestes diferents localitzacions? Ha estat fàcil trobar localitzacions que s'adaptassin a aquest guió que havíeu desenvolupat?
4: Sí, perquè escrivim ja pensant un busto.
0: Val, el puesto era...
2: Això m'agrada que ho expliques, perquè sempre ho expliques i que no ho has dit mai aquí.
0: Val, el puesto era important, o sigui, i a partir d'un lloc...
4: Quan t'escrigo jo, el primer que vaig és pensar on serà.
0: Vale.
4: Si no, no puc.
0: Molt bé, és una bona tècnica.
2: O sigui, tu quan penses a l'escena, penses on serà l'escena.
4: Sí,
3: t'imagina, no?
2: O sigui, quan vam veure l'escena del principi, sabíem que seria allà, justament. Sí. Saps a lo que m'estic referint? No vull fer spoiler.
0: Quantes localitzacions... més o manco surten d'aquest mig metratge, no em porto a dir quines, però quantes, si ho vau pensar qualque vegada.
2: Sis, o sigui...
0: sis diferents localitzacions, exteriors i interiors.
2: Sí. Bueno, inclús més, jo crec
3: que en surten 10 fàcil o 8.
2: Un carrer s'ha de comptar tots com un.
0: Sí,
3: sí, un carrer sí, perquè en un carrer hi ha diàleg.
0: Bé, però digues una localització, carrers d'un poble, això sí. És una, no? Llavors havíeu anat... Bé, altres bandes que no direm, com heu solucionat el tema de la llum a els interiors?
2: Depèn d'un moment, depèn de lo que és. A vegades amb necessitat algun assistent amb un tipus de foco, llum, a vegades ho han fet uns llums improvisats, així amb un pot de colors, depèn del lloc, depèn de quin tipus de llum volíeu, no?
3: Depèn de l'espai, depèn de moltes coses.
0: Les limitacions... tècniques, supos que són evidents, no comptau amb un gran equip
2: no.
0: per produir pel·lícules, però així tot vos heu pogut adaptar a lo que teníeu, no?
2: Ha estat un esforç bastant
3: molt
2: heavy.
0: Tema so, com heu solucionat?
2: Tema so ha estat complicat,
4: perquè
2: també.
4: Perquè tenim un micro a la càmera, però està romput.
0: So directe, no? No heu doblat res. Sempre so directe.
3: És que és complicat després, perquè els nostres programes de l'edició, vulguis o no estan tan avançats com
2: molt bé.
3: Per...
2: No, home, no, hem empleat un programa...
4: Bueno, però no està avançat.
3: No està lo suficientment avançat com per separar el so del vídeo.
2: Sí. No, això no. Però és veritat que aquí hem fet un bot. Hem empleat un programa que és la primera vegada que l'empleem.
4: Editàvem un mòbil i ara no.
2: Ara editàvem amb DaVinci Resolve, que és un programa ja suficientment professional.
0: Molt bé. Per donar-li aquest toc així com a més professional.
2: Sí, no va donar compte l'altra pel·lícula, te va donar compte tu, que dàvem una cosa molt cutre i va arribar un moment que ni se podia exportar la pel·lícula.
0: Val.
2: Sí. I m'ho s'exportava de mala qualitat.
0: Tenim moltes ganes de demanar-vos pel càsting, perquè clar, vol tot sortiu, etc. Però aquest càsting tan complet, qui ha duit a terme el càsting? Qui ha triat els actors i les actrius?
2: Man.
4: És que no tenim molt per triar.
2: Sí, això,
0: això diu molt a favor, no? D'aquesta pobra gent que ha volgut. Quants sou, mem? És una pel·lícula que podríem denominar coral. No té un sol protagonista, no?
4: No.
0: És un poc coral.
2: L'objectiu era...
0: És un poc tirant cap a Woody Allen, no? Que això és Woody Allen-esca.
2: Sí, l'objectiu és que hagués un protagonista, però no... De fet, quan vam tenir la pel·lícula, vam veure que realment...
4: El
2: que pensàvem que era un protagonista, no, realment no. No,
0: perquè aquí faltaria en Lluc. Qui més?
3: Namai. I ja està.
0: Namai?
2: No, Namai no és protagonista.
3: No.
0: Però per surt de la pel·lícula.
3: Però no és representant com a tal de Far Films, tipus no està...
2: O sigui, s'ha ficat un any. Igual que surt, puc dir casting, no?
4: Sí.
2: Surt en Joan Cifra, surt en Cati Solivelles.
0: Això vos volia dir, m'han dit que hi ha un, podria un cameo, una col·laboració sí. d'una actriu professional mallorquina nominada a les Goya sí. fa anys, que
2: no ha fet un petit cameo,
0: s'ha prestat a venir a ajudar-vos, lo qual hem d'agrair profundament. Sí. I a part aquest càsting, i doncs, està molt complicat perquè realment no teníeu molt més allà on anar a cercar. Sí,
2: no
0: vaig,
2: hem
0: no?
2: triat, ha estat més com a...
3: Lo que ha sortit.
4: Bueno,
3: les persones que han volgut s'han oferit.
4: N'hi ha un que sí que van gravar tota la pel·lícula, encara ens quedaven coses per gravar i no teníem actor encara.
2: Van quedar amb qualcú.
0: Jo me sona que teníeu en el final dificultats per trobar...
2: Vam deixar unes escenes del final que necessitàvem un actor i aquest actor no quedava mai, no sé què, i entonces sí que vam tenir que contactar amb en Jan, amb en Jan Martí. Moltes gràcies des d'aquí, sí, escoltes, sí. Que ens va ajudar sí, a fer a cobrir aquest paper, però és veritat que ens va costar un poc això perquè no trobàvem actor...
3: Però també era un perfil molt específic.
2: Sí, clar, perquè que, bueno... En Jan actua molt
0: bé. Se podria dir que ha estat un càsting com a orgànic, no? Que és,
2: ha estat un poc caòtic, inclús.
0: Bueno, sí, caòtic, sí. Però s'ha anat adaptant a les vostres necessitats i també sí. un poc el que els actors volien. Vull xerrar, no me'n vull anar abans abans d'agrair tot el que hem d'agrair, però crec que és molt important que també xerrat del guió, xerrat del càsting, xerrat de les localitzacions, en deixarà, com no pot ser d'una altra manera, que per qualque cosa hem posat la cançó, la intro d'aquest artista, en deixarà la banda sonora. Com tenim el tema banda sonora, que sé que és creada des de zero,
2: és la primera
0: aposta per aquesta pel·lícula.
2: El nostre primer migmetratge que estem fent la banda sonora, original, totalment original. Sí. Efectes de so, tota la banda sonora.
0: Quan t'has dit Fame, a qui te refereixes? Qui ha darrere aquesta banda sonora?
2: Jo estic fent la banda sonora Young Noise, com a artista.
0: Young Noise.
2: Exacte.
0: Val.
2: Com a artista, l'estic fent jo. I supervisada per en Núria.
0: Sí. Val, en John Williams, en Steven Spielberg.
2: Exacte. I això. I estic fent les cançons noves només per la pel·lícula.
0: Va, feinada.
2: Sí, sí.
0: I una cosa, com...
2: Però, bueno, les idees, segons estem gravant la pel·lícula, me venien al cap.
0: Vale, això te volia demanar, com has adaptat, diguéssim, les cançons a la pel·lícula? De quina manera? O sigui, les cançons aniran sonant i aniran canviant, diguéssim, de to i de dramatisme per adaptar-se a lo que veiem a la pantalla.
2: Jo, mira, jo som molt fan de Danny Elfman. Perquè sé que ell, com a compositor, ve de Daniel Elfman, compositor de
0: Pesallante
2: de Navidad.
0: Sí, compositor de Tim Burton.
2: Literalment. Sí. I ell ve de seu grup, Oingo Boingo, pot ser. Uh-huh. I ell ve de això, del rock, d'estat banda, i jo m'inspira molt ell, realment, perquè no ve de clàssic. Uh-huh. Jo sí que bec molt d'això. També bec molt de folk, molt de pel·lícules íntimes de 2000, que emplea molt de cançons de folk, tal, com pot ser Juno. Uh-huh. M'ha inspirat això, m'ha inspirat aquest compositor. I
0: t'ha inspirat, suposo, les pròpies imatges de la pròpia pel·lícula,
2: no? I les pròpies imatges, sí, tot.
0: I el que passa d'aquesta... O sigui, la banda sonora està totalment adaptada a les circumstàncies del guió i de lo que passa a la pel·lícula.
2: Sí, sí, i les lletres també, perquè hi ha cançons en lletres. Bueno, també les necessitats i les recomanacions que ells me feien, també. Perquè al principi sí que anava a ser com les altres, que sí que posaven cançons ja fetes. I moltes vegades les lletres o les cançons estan inspirades amb les cançons que ells volien posar a aquella zona, saps?
0: Val.
2: En lloc de... Lo que ara ja no s'apareixen en res, realment. No. Però, bueno, la inspiració, com la idea de la cançó... Sí, ve... sí.
0: El bessó era què és, no?
2: Sí.
3: I no diria la de tot.
0: La pel·lícula, hem de dir que està rodada íntegrament en català.
2: Sí.
0: És així?
3: Sí.
0: 100% en català. La banda sonora, si té lletres, també està en català. Sí. Fantàstic. Dia 31 esperam ja tenir tot mesclat.
2: Sí, ara aniré a fer la banda sonora, que acabar-la.
0: A part d'agrair a la Cati la seva presència, perquè és una actriu professional que s'ha prestat, també hem d'agrair a Radio Pollença.
2: Sí,
0: molt gràcies.
3: Per...
0: I
3: a Nucleo Pollença. Per...
0: Molt bé, Jaume. I a Nucleo Pollença.
4: I a Punt Informatiu.
0: I a Punt Informatiu, perquè també ha fet un reportatge molt xulo. I a Nucleo per deixar-nos el seu espai, perquè això és veure't amb una pantalla gran amb el so que hi ha allà de dins i tal, crec que és molt important.
2: Calidad.
0: Està tothom convidat, gran, petits, una pel·lícula orientada a tots els públics. Anem a tocar aquest tema per acabar.
2: Sí, no?
3: Bueno,
2: toca temes complicats. Toca temes complicats de la societat moderna, moderna no, contemporània.
0: Però Peggy...
2: No ho sé, eh?
0: Peggy 6, Peggy 10, Peggy 8...
2: Surten...
4: Perolotes.
2: Surten perolotes.
0: Perolotes.
2: Surten violència.
0: Però no ha, no ha,
2: surten temes complicats.
0: No ha valvicis, no se fuma, no se beu...
3: No.
2: No.
4: No.
2: No. No surt alcohol.
0: Et sobretot perolotes.
4: Sí.
3: Sí.
0: Val. I què diríeu? Per més de 6 anys...
2: No.
0: No, 6 no. Es pensa poc.
2: Sí, o sigui, sí, poden venir gent petit, gent petit, nins petits, poden venir gent petita.
0: Nins que d'adora exploradora, no, 3, 4, 5, no, 6, però, és massa.
2: Poden venir nins petits, 7 anys.
4: Però no s'enteren.
2: Però igual no s'enteren, perquè hi ha moltes coses...
3: El millor s'envoient, un poc.
2: Hi ha moltes coses que...
0: Recomanaríeu una preadolescència per començar a veure aquesta pel·lícula i entendre-la.
2: Entendre-la, però poden venir nins també. Vale, i disfrutaran igualment, jo crec, tot i que no l'entenguin, és divertida de veure la pel·lícula.
3: Hi ha coses
2: perquè
3: gruixoses.
2: Una cosa que marca voltes és que teniu tragicomèdia. Sí. O sigui, dir la tragèdia, ficau sempre algun xiste, que això és molt representatiu de voltes, és una marca personal que teniu.
0: Vale. A part d'agrair el club, l'entrada serà gratuïta.
2: Totalment.
0: I hi haurà una caixeta de taquilla inversa, no?
2: O sigui, exacte. Sí. Podreu aportar tot el que vulgueu, si sí, voleu aportar.
0: Qui vulgui col·laborar, hi haurà una taquilla inversa, sense compromís de res, ni estar obligats. No, no. Simplement...
3: Que tot això va destinat
2: a fer més
4: pel·lícules.
2: Música.
0: A la pròxima producció. Perquè, clar, aquesta pel·lícula està totalment autofinançada.
2: Sí.
4: Sí.
0: Sí. No, no...
2: Quant de pressupost teníeu?
4: 7 euros.
2: Sense comptar que he comprat un material que ha costat la càmera, que ha costat per gravar la banda sonora.
3: Bueno,
2: la banda sonora
3: això...
2: té cintes, guitarres, bateries,
3: pressupost,
2: baixos, bous,
3: pressupost
2: midi.
0: Bé, tot això ja tenia d'altres projectes que havíeu fet, no?
2: Sí.
0: Cada vegada se va millorant i se va diguéssim, comprant més cosetes i tal, però sí que és vera que tot això val dos més i que si gent col·labora molt millor, perquè així podrem veure un altre projecte esperat molt aviat de Faber's Films. No sé si teniu qualque coseta més que dir. Ara és el moment
3: que sortirà, supos, després a les xarxes.
2: Quan acabi...
0: Que feu, penjareu la pel·lícula?
2: Després de fer la primera...
0: projecció.
2: La primera projecció, esperarem una estona i ho penjarem. Després se podrà veure a YouTube.
0: Si
2: no podeu venir, després ho podreu fer a YouTube. I això. O sigui, ho podreu veure a YouTube i...
3: Totalment gratuït,
2: ja està.
3: Sí.
2: I això totalment gratuït.
0: Fantàstic. I doncs jo... per això ja és tot, gràcies
2: moltes
0: per venir,
2: gràcies.
0: I sobretot enhorabona, perquè tenim moltíssimes ganes de veure aquest projecte, perquè heu fet una feinada amb aquesta calor que feia.
4: Sí,
2: això jo crec que és el que m'he d'acostar.
0: Tenim moltíssimes ganes de veure-ho, en sèrio. Molt bé, tots dilluns, dia 31, a les 7 del vespre, a Euroclub. El món és una merda.
2: Exacte. Faber Films, moltes gràcies.
3: Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
5: Realment això és una producció de Faber Films, o sigui... No.

0: I va bé, Pep, ara ja som per aquí.
1: Venga.
0: Després d'aquesta entrevista tan pro...
1: Què has trobat?
0: Molt bé, jo t'he vist... Ai, espera, ara anem. Ah. D'aquesta entrevista tan pro, en aquesta superproductora
2: de Faber Films. De Faber Film. Sí, crec que... La feinada que han fet se mereixien una...
0: Un reconeixement.
2: Sí, un reconeixement i una entrevista feta com si realment, que és el que són, quasi ja un professional de cinema. Se'ls ha de prendre molt en sèrio perquè ells s'aprenen molt en sèrio tota la feina que fan.
0: Sí, sí, això d'aquí un parell d'anys, perquè tenien 15-16 anys, llevant un lot de 8 anys que no tenia cap per entès com tu.
2: No, que ni un.
0: No. Molt professionals, amb estudis, amb mitjans, és el que poden fer.
2: Sí.
0: Això serà dia 31.
2: Això serà dia 31, que és aquest dilluns, que ve en un club, i està absolutament tothom convidat a venir, i com he comentat, hi ha una taquilla inversa, i si vos agrada, i si no vos agrada també, però a portar el vostre agrada.
0: Si no te veurà un Pep a la porta.
2: Sí,
0: perquè
2: ells el que han tingut és la sort que ara durant l'estiu s'han vist, i aquesta espècie de verano azul que han tingut cinematogràfic està molt bé perquè eren tots i han pogut dur a terme aquest projecte. Clar, en si ven, la majoria se'n van estar allà fora i un port se perd tot això. O sigui que jo espero que sí que segueixin fent cosetes, també és veritat que ens hi venen d'estudiar i tenen altres prioritats, però que sí que tot d'una que puguin se posaran en marxa un altre pic i tota ajuda, evidentment, és bona.
0: Això me sona història de director d'Òscar, com vas començar un estiu al meu poble, amb amics...
2: Anant a gravar per aquí i per allà i emprenyant les veïnades i sé. Llavors, mira, jo he de dir una cosa, no l'he vista. No me l'han volgut demostrar, nosaltres tampoc.
0: No l'ha vist ningú.
2: No, l'han vist ells, evidentment, però no l'ha vist ningú. Volen fer una estrena mundial, se podria dir, no? I clar, tenc moltes ganes, però moltes ganes de veure mai el resultat. Haurem d'esperar dilluns.
0: Té bona pinta. Quant dura? T'ho han dit més?
2: 40 minuts. Sí, és un mig metratge. Però bé, mentre arriba aquesta pel·lícula, han arribat estrenes, de fet, molt, molt, molt sonades, per exemple, El ser querido, la nova pel·lícula d'en Rodrigo Sorogoyen, pel·lícula que se va estrenar dimecres, aquesta setmana, com que estem en l'estiu, s'estrenen les coses un poc... Sí. Aquesta pel·lícula és prou famosa per ella mateixa, perquè és la nova pel·lícula d'en Sorogoyen, i està protagonitzada ni ben ni manco que per en Javier Bardem i en Victoria Luengo, però és que, a més, se va fer molt famosa perquè la famosa pel·lícula, valga la redundància, d'en Joachim Trier, la pel·lícula noruega Sentimental Value, Valor Sentimental, de l'any passat, té exactament la mateixa sinopsi, exacte. No? Diuen que en Sorogoyen, quan va descobrir que s'havia fet Sentimental Value, no se'n sabia venir, casualitats o no d'aquestes que passen, però sí he de dir que estan rodades d'una manera molt diferent. Jo he vist Sentimental Value, és una pel·lícula que jo li poso un 6 i pico, tampoc no me va entusiasmar, m'agrada molt Sidea, no? Sidea, que si voleu ja podem directament xerrar, és un director de cine molt famós, molt aclamat, una llegenda. Sí que potser la pel·lícula d'en Sorogoyen, El ser querido, subratlla una mica més el passat d'aquest propi director, marcat per la violència, pels excessos, no així tant la pel·lícula noruega, encara que sí que també ve aquell bou, etc. I llavors té un projecte nou i li ofereix un paper a la seva filla, val? En sa que fa estona que no sabeven, que no tenen relació, ell és actriu, però fa feina, diguéssim, paral·lelament a la feina que pugui fer son pare com a director. Conviure en aquest set fomentarà que el que no han compartit amb anys se tornen a apropar, però també, evidentment, reobrirà des ferides. La pel·lícula d'en Joachim Trier, Valor Sentimental, del 2025, subratlla una micona més el fet de que se va morir sa mare, són dues germanes, ell vol d'una actriu de Hollywood per substituir-la, és veritat que no va exactament per allà mateix, però si idea bàsica és un poc la mateixa.
0: En versió espanyola.
2: En versió espanyola, El ser querido, 7,3 per ara Film Affinity, té molt, molt, molt bones crítiques. Jo estic molt tentat d'anar-la a veure avui amb en Javier Bardem, amb un dels que diuen que és un despaper de no vull dir de la seva vida, perquè Javier Bardem és un actorasso i crec que té, encara té molt de papers de la seva vida, i acompanyat per l'extraordinari actriu Vicky Luengo, que a més tots sabeu que va néixer a Palma, que és mallorquina, i de la que jo vaig tenir la sort de fa 2 anys veure un monòleg a l'Estat Principal, que cada equipament encara se me posa la pell de gallina. Si voleu, posem tràiler del Ser Querido i veiem una mica més de què va.
1: Preguntarte que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe.
3: La gente de la peli sabrá lo que tengan que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
1: Bueno, para mí sí, quizás.
4: Bienvenidos, están llegando, por favor, todos concentración máxima.
3: Estamos en el año 32, España es potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
5: Hay que llevarlo con él.
6: ¡Claqueta final!
3: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
7: Yo no sabía que tenía su hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
3: ¿Cuál es la pregunta? Es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
1: Creo que esta es la primera vez que paso tantos días seguidos con él. Wow.
3: Creo que te puedo ayudar y que es algo que me gustaría hacer.
1: Yo me lo quiero pensar un poco. Comprende que para mí es extraño. Hace mucho que no te veo. He venido aquí a trabajar, a ser actriz en tu película, pero no he venido a ser tu hija.
3: Hasta mañana. Has cambiado la cara, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
1: Bueno, no sé, supongo que tenemos también recuerdos distintos de aquella época, ¿no?
3: ¿Y todo esto? ¿Qué quieres que te diga yo?
1: Nada, no quiero que me digas nada.
3: O sea, me echas toda esta mierda a la cara.
1: No te estoy echando nada, a la cara. Me has pedido tú que te lo cuente.
3: A lo mejor te ha metido la idea después,
1: no,
3: en la cabeza.
1: Por ahí no vayas.
3: O sea, solamente quiero saber de dónde viene esa...
1: Viene de la realidad. De lo que yo recuerdo y de lo que yo viví. No. Vienen de la realidad, ¿no?
3: No viviste eso, ¿qué? Emilia. Es imposible que vivieras eso.
0: Y don Javier Bardem, Victoria Luengo... Ja ara sí, és el Ser Querido. Se'm fa raro veure en Javier Bardem fent una pel·lícula en espanyol,
2: Sí, fa estona que no fa pel·lícula en espanyol. És vera que tenen un to molt proper.
0: Sí, molt com a molt cru, no?
2: Sí, molt cru i molt, molt directe, molt... Realment t'arribes a creure que sí. són pare i fia, és brutal. A part d'aquesta diguéssim, sonada pel·lícula que arriba avui, en arriben un parell d'altres, i sobretot n'hi ha dues que també déu-n'hi-do les sonades que són. I són, mira, primer xerrarem de la manco coneguda d'avui, que és Una noche al año, protagonitzada per 3 dels actrius joves, o dues actrius i un actor més coneguts d'ara, no? Perdó. Natalie i Nowen, dos estranys que tenen ganes d'amor, tenen fam d'amor, se coneixen per curiositat a Nova York, amb una Nova York una mica fictícia, durant una vespa l'any, en què se permet a les fredins, a les fredines, tenir encontres sexuals. És molt probable que Nowen, és qui Salot acaba de deixar, i Nali, que és una romàntica empedernida, siguin els únics dos fredins que cerquen qualcom més que una fugaç aventura, no? Que peguen un de ràpid, com aquell diria. La xispa bota tot d'una quan se coneixen, però després amb falses pistes, etc, compliquen el vespre i no hi ha manera que acabin d'estar junts. Mentre s'apropen i s'allunyen dins aquesta gran ciutat, un altre pic a Nova York, potser descobreixen que allò que desitgen està més a prop de lo que ells Craven, de Mònica Bàrbaro o Barbaro, en Callum Turner i Namaya Hawke protagonitzen aquesta comèdia romàntica. Ella, de Mònica Bàrbaro, la vau veure a Top Gun. Me record també d'ella una pel·lícula que no fa molt vaig veure. Sí, Complete Unknown, amb en Timothée Chalamet fent de Bob Dylan. I ell, en Callum Turner, també és protagonista de Eternity.
0: L'Eternity, això anava a dir, és molt bona, és de fa poquet.
2: I en Maya Hawke, no necessita presentació, és la gelatera de Stranger Things. Se fia de Ethan Hawke i de
0: no ho sé. Tu t'has ficat, ara surts tu. Ethan Hawke i Uma Thurman.
2: Que més és clavada a tots dos. La mires
0: sí, sí, és com un mix perfecte. Sí.
2: Guapíssima i mix perfecte entre ells dos.
0: Que havia de sortir un actorasso d'aquests dos.
2: Sí. A part d'aquesta pel·lícula, avui arriba la nova pel·li d'en Ridley Scott, basada en una novel·la d'en Peter Heller, La constel·lació del perro, de Dog Stars. Tu l'has vista?
0: Me
2: comentaves, sí. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong, déu-n'hi-do, Alison Jenny, conegudíssims actrius i actors. Si vols mos comentes el manco, a tu que te va aparèixer. Bueno, si vols primer xerro una mica de què va. És un altre món post-apocalíptic, un altre, no? Un tema que per, diguéssim, agradar o ser original ja t'has de currar molt, no? I un virus, evidentment, aniquila a pràcticament tota la humanitat. Els que sobreviuen s'enfrenten a un carronyers anomenats segadores. Jo ara mateix me ve de Last of Us, es cap. En Hick és el protagonista, un pilot, va sobreviure a aquesta grip, per aquest virus, però va perdre la seva dona. I com he comentat, és l'adaptació de la novel·la homònima. What's your opinion, my friend?
0: En quant a interpretació, un 10 tots. Estan a Jacob Elordi, de Margaret Qualley, que ara mateix són totes les... els agrada a tothom, no? com actuen físicament, són graciosos, han posat un repartiment que no pot fallar, però és això el que tu dius, una pel·lícula més, ja està, una pel·lícula més de post-apocalíptica, tots els clichés, l'home trist tot sol, que té una crisi, se'n va a explorar, s'enamora, és a dir, jo crec que això no és cap spoiler, no. Però té tots els clichés que pot tenir una pel·li post-apocalíptica. Ni s'han currat en dir aquest virus que feia, ni s'ho han currat.
2: Val, o sigui, un virus.
0: Un virus, amb una febre.
2: Escolles que més t'agradi, no?
0: Sí, exacte. És a dir, en Ridley Scott, jo crec que no tenia molt de temps per fer la pel·li, no hi ha molt de detalls.
2: No té temps de massa cosa, té 88 anys.
0: Per això t'he dit, en Gladiator 2 jo crec que ja se va tirar tot el que s'havia de tirar.
2: Va a castanya, sí, Gladiator 2, sí. Mare meva.
0: Però bé, és una pel·lícula que, mira, veig que té un 6, jo, quan van a sortir, la nota que vaig posar un 6. És a dir, jo crec que és una pel·li de 6.
2: Val.
0: Una pel·li que la veus, te'n passes una bona estona,
2: sí,
0: però no dius, Dios, quina pel·lícula que has de veure.
2: Ja.
0: És a dir, Jacob Elordi i Margaret Qualley sempre fan bon veure, però res més, clichés post-apocalíptics.
2: Xerrant de actrius que són filles d'actrius famoses, Margaret Qualley és filla de Andy McDowell.
0: De Andy McDowell.
2: Sí, no sé qui és Andy McDowell. Una actriu famosíssima, sobretot a les 90, per protagonitzar moltíssimes pel·lícules romàntiques. Per exemple, la famosa Quatre bodes i un funeral. O El dia de la marmota. Te'n recordes?
0: El dia de la marmota, sí.
2: I no, l'altre dia de la marmota. Andy McDowell, una gran actriu.

0: matrimoni per ell poder treure aquesta targeta que li doni dret a la ciutadania, i els hi fan un examen, s'han de preparar per aquest examen i evidentment s'arriben a enamorar, no? Que és un poc que es sentit d'aquesta pel·lícula. Però la pel·li, si no l'heu vist, Matrimoni de conveniència, Green Card, imagina't si ho diu en anglès, és molt guapa.
1: Però mira, na Margaret Qualley, és una d'aquestes actrius que tu saps que existeix, però ara duc un parell de mesos veient només pel·lícula seva. Jo crec que és com en Jacob Elordi, que està fent tots els papers que li venen.
0: Sí, ara està en el seu prime.
1: Sí, exacte. Vaig veure Jugada Maestra, que és l'antagonista de la pel·lícula, per així dir-ho, que fa un paperasso, també La Sustància, no sé si l'has vista.
0: Sí, claro, claro.
1: Fa un paperasso, L'Assistenta, un altre, és a dir, està en el seu prime.
0: Sí.
1: Però La Jugada Maestra m'ha aparegut increïble, que és d'en Glenn Powell, també.
0: Mm-hmm. Ah, sí?
1: I jo crec que és la millor pel·lícula que he vist, encara que no té molt bona nota. Però Anna Margaret Qualley i Jacob Elordi estan en el seu prime.
0: Té un petit paper a Once Upon a Time in Hollywood.
1: Sí, que és una de les de la secta, no?
0: De les al·lotes que quan arriba en Brad Pitt allà...
1: És com un petit cameo.
0: Aquesta allà. Correcte. Avui, a part d'aquestes dues pel·lícules nord-americanes, arriba una pel·li espanyola d'animació, una altra pel·lícula, diguéssim, que jo crec que és la quarta, imagina't tu, si ha passat aviat, d'en Tadeo Jones, aquesta espècie d'imitació hispànica d'en Indiana Jones, que nom Tadeo.
1: A l'atur, no?
0: Pel·lícules que surten del director Enrique Gato, efectivament, és la quarta. Tadeo, en aquesta ocasió, Jones i la Làmpara Maravillosa, 94 minuts, amb dobladors prou famosos, com en Luis Posada, en Carlos Latre, en Òscar Barberán, en Michel Gener, i, segons el Jesc, és la millor, o una de les millors de la saga, pel·lícules que jo he anat veient, sobretot, les primeres,
1: la primera de totes, quan va sortir,
0: és prou entretenguda, sí. Està ben feta, està ben dirigida, i en aquesta ocasió en Tadeo i en Sara, que ja són pares d'en Olímpia, una nina de 2 anys, i la mòmia ja no és el centre d'atenció, no? La còmica mòmia que troben a una de les seves aventures. Mentre estan a Londres de vacances, na Sara segueix la pista d'un objecte únic, evidentment una làmpara meravellosa de les Mil i una Noches, i la mòmia pren, diguéssim, demana un desig, un pot gelós que està d'aquest bebè de 2 anys, que es viatjar estent fins al moment que era jove i tothom l'estimava. Oh, la mòmia, que diu l'estima. En Tadeo i na Sara han de juntar forces per evitar que la mòmia canviï els curses històries i du de nou a tot el grupo per, diguéssim, tornar a casa seva. Aquesta aventura els durarà per Perú, Grècia, Orient Mitjà, la cova d'Alibaba, i evidentment a la cova d'Alibaba hi haurà els 40 lladres, 40 polítics hi havia allà ficats. Tadeo Jones, una bona pel·lícula.
1: Té nota?
0: Per preadolescents i nins, bastant entretingut. Té un 5, un 6,1. No està gens malament.
1: Més que la Constelació del Perro.
0: Exacte. Segons llegeix, per exemple, La Vanguardia, mantiene el nivel alto, és una vez más una fuente de diversión constante, inteligente, ingeniosa, brillante, bien planteada, ben escrita i dialogada. Una pel·lícula que a vegades deim aquí en aquest espai que respecta el seu possible client, no? Que és un nin o una nina d'una edat entre 6 a 10 anys, o d'entre 5 i 11, i el respecta moltíssim, amb duit tot de sa mà d'aquest conegut director, Enrique Gato, que també va tenir una aventura nord-americana que s'ha d'Atrapa la bandera, feta per ell mateix, també molt xula, molt ben fetona, amb en Dani Rovira, me'n record, doblant, i se'n va dur a Goya, millor pel·lícula d'animació l'any 2015. Amb un nivell tècnic, aquestes pel·lícules, tant aquesta que comen com de Tadeo Jones, que evidentment no arribarà a Pixar, però els pressupost que tenen, déu-n'hi-do, lo ben fetes, lo xules que són aquestes pel·lícules.
1: Les pel·lícules d'animació costen una pasta avui en dia.
0: Moltíssim, moltíssim.
1: Cada pic menys per la intel·ligència artificial, però quan era CGI tot...
0: Oh. Xerrant d'animació, si vols, obrim aquí ara un parèntesi, fotem una botifarra aquí enmig.
1: GTA.
0: I xerrant de GTA 6, xerrant d'animació, GTA... Com tots sabeu, ahir a Netflix, amb exclusiva, ho vàrem comptar aquí, vàrem poder veure el primer gameplay de 23 minuts oficial.
1: Oficial, això és important.
0: De GTA 6, el nou joc de Rockstar que sortirà dia 14 de novembre. Ja se pot comprar, val 100 euros. Ja els hi val.
1: Comprar se pot comprar, jugar no.
0: No, jugar no.
1: Això és un altre.
0: De fet...
1: Que per això és el que protesta la gent.
0: Serà el primer joc que no es podrà...
1: Tenir en físic.
0: Tenir en físic, no? Tant un cop.

0: i no el podràs deixar en gemir, no el podràs revendre de segona mà, tindrà tot els avantatges d'un joc digital i tots els inconvenients de no ser un joc de format físic.
1: I en Sony s'horrarà una dos barada en fer disc.
0: I el més barat són 99,99, no?
1: Exacte.
0: O sigui, 30 euros, 20 euros més del que val un joc de Play normal.
1: Sí. A més, també hem de dir que és un joc que fa 13 anys que s'està fent, han invertit, ha costat més que Burj Khalifa fer aquest joc, i tots han dit, bé, els hackers aquests que l'han filtrat han dit que li donen un 9 de 10. Mira que estan anti-GTA, així que imagina't si ha de ser bo aquest joc, però 100 euros per un joc, hombre.
0: Diuen que serà més gros, més... més missions, sempre no, que es diu el mapa, no? El mapa serà enorme, no sé, pressupost, quin pressupost té GTA 6?
1: Dos bilions. 2.000 milions.
0: 2.000 milions, vale. 2 bilions americans.
1: Sí.
0: Vale. 2.000 milions...
1: 2 bilions dòlars.
0: Perquè vols fer una idea, una pel·lícula com Avatar val una quarta part.
1: Exacte.
0: O sigui, val 5, més o manco, ho he dit de memòria, entre 400 i 500 milions d'euros. O sigui, les pel·lícules més cares de Hollywood valen una quarta part de lo que val desenvolupar un GTA 6, que hem de dir que és el GTA 5, o sigui, l'anterior, que va sortir l'any 2013, fa 13 anys, és subjecte, no, és que no sé com definir-ho,
1: cosa comercial,
0: cosa cultural, no? O sigui, des de llibres a pel·lícules i videojocs, subjecte comercial, s'issue comercial, que ha generat més dobbers, que han guanyat més dobbers Rockstar,
1: pel·lícula,
0: que tot, o sigui, la cosa cultural, concerts, discos, qualsevol cosa, o sigui, ha generat per ara 10.000 milions de dòlars de facturació, que no de ganància, però bueno, és un joc que va costar ja d'aquell temps, que és una animalada, de més 300 milions de dòlars, però imagina't el retorn que ha tingut,
1: sí,
0: no?
1: Que això, perquè la gent ho entengui, és com... Si ara en Tarantino, que estava en una pel·lícula, se tira 15 anys fent-la i diu que l'estrenarà, i de tothom està loco per jugar. He fet l'equivalència en un cine, no? Ja que som un espai de cine.
0: Sí. Però clar, és molt difícil fer-la perquè realment en números superen de molt qualsevol pel·lícula, qualsevol això, vull dir, no té, és un jo no sé què facturarà aquest joc, ni sé què durarà, ni sé si veuré jo un GTA 7 però clar, si és 5 que segueix facturant, perquè tu encara el pots comprar i és online, segueix facturant. De fet, jo he jugat, me l'he passat 5 vegades, era 5, me l'he passat en Play 3, en Play 4 i
1: jo que he jugat online quasi sempre,
0: i treballat en Play 5, perquè clar, i online també genera, o sigui, aquest joc no ha aturat de generar. També és veritat que Rockstar va treure Red Dead Redemption 2 enmig, no? Que és
1: un podríem joc, fer una pel·li d'això,
0: que és un joc extraordinari,
1: que vendria entrades, eh?
0: Bueno, ara se farà una pel·lícula
1: una pel·li de Red Dead Redemption.
0: Sí. Bueno, és que Red Dead Redemption és una pel·lícula.
1: Té una història
0: xulíssima, que és un poc el que se li criticava al GTA V, no? Que no té una gran història. Té un gran personatge, però no té una gran història. God of War, ara se farà una pel·lícula de
1: personatge
0: d'en Kratos.
1: Has de venir a la secció de videojocs, d'Ubit, amb aquesta gent.
0: I vaig veure que en Toni tornava a ser per aquí.
1: Sí,
0: puc, jo, tu saps que ja vàrem fer aquest programa fa mil anys.
1: Sí.
0: I jo vaig venir.
1: M'ho ha dit, però...
0: Ah, t'ho va dir, vale. Però si me conviden, ben, jo encantat. Sí.
1: Aquests sí que saben un poquet de videojocs.
0: Aquests són un fricatones high level.
1: Sí.
0: No, jo si me volen, jo venc aquí a xerrar del que sigui. Podem esperar que surtis GTA, no? I les nostres primeres impressions. Bé, és que també...
1: Super novembre.
0: Falta molt.
1: Super novembre. Però imagineu-vos si la gent l'espera, que quan va sortir un GTA 5 als Estats Units, vaig veure un tuit ahir que se van augmentar un 300% les baixes laborals.
0: Sí. Clar, és que ara es
1: no, que la gent se feia la malalta.
0: Sí, bueno, que això tornarà a passar.
1: Sí,
0: de fet, l'exèrcit d'Estats Units...
1: Joana, a novembre, no sé si m'escoltes, a novembre jo vendré poc per aquí. Eh?
0: De dia 14 a dia 30...
1: dia 14 a dia 30 m'aixaparé.
0: Avui he llegit que l'exèrcit d'Estats Units, a canvi d'una renovació, ha oferit 4 dies lliures als soldats...
1: Només per jugar
0: a GTA. L'exèrcit d'Estats Units,
1: És que arriba un nivell de locura aquest joc.
0: Sí.
1: Vamos. Però bé, la cosa era perquè ha entrat a Netflix, clar, no sé si ho han dit.
0: Clar, se podria relacionar, sí, sí que ho han dit, se podria relacionar una mica amb l'espai perquè Rockstar va firmar una exclusiva en Netflix per treure el primer gameplay ahir, i jo ahir vespre, a les hores que havíem de parar, vaig evidentment mirar tot el gameplay. He de dir que no me va sorprendre massa
1: per les filtracions que hi havia hagut ja.
0: Sí, no, i que comparat amb el GTA anterior, que té, joder, 13 anys de diferència, a veure, que a nivell gràfic està millor, i jo m'agradaria veure mem quines són les novedats en quant a interactuació.
1: És que això, aquest hacker que ho ha filtrat, és un sabor millor, tot això
0: perquè, però fins que no ho toques i ho maneges, ja. Per exemple, el GTA V té un problema greu, que és els interiors. Vull dir, és molt mal de fer manejar el personatge sense que te falli, sense que no vagi per allò on tu vols que vagi, perquè mos entenguem. Tota aquesta jugabilitat m'agradaria jo veure-la, toca-la en les mans. Però a altres nivells vaig veure un GTA millorat, però sabré ben bé que era un GTA. Vull dir, más de lo mismo, però mucho más de lo mismo. ¿Vale?
1: Però més sofisticat.
0: Sí, més profund, més...
1: Diuen que serà una locura, que qualsevol més, cosa més, està treballada, se vol dir,
0: més nolanitzat.
1: Sí, exacte.
0: Ara s'emplega aquesta paraula, més nol, com Spider-Man, no? Spider-Man se nova, al principi sobretot està nolanitzada,
1: exacte.
0: Més cru, més ombrívol, més personal, més directe, més primers planos.
1: Ha fet un antes i un després, un abans i un després en un cinema, creus, l'Odissea.
0: No,
1: això xerra,
0: no, jo xerro de Nolan com a director. No, l'Odissea per jo no ha fet una banda després. No.
1: A mi, molta gent, jo tinc un amic que era anticinema, va veure l'Odissea, i ara té, com se diu, Letterboxd. Home, cada dia pon una pel·lícula.
0: Ah, mira.
1: Sí que mira, almenys ha fet que molta gent s'aficioni. No sé,
0: els llibres d'en Harry Potter varen servir perquè la gent s'aficionés a llegir.
1: Sí,
0: però... L'Odissea és una bona pel·lícula. Jo diria que inclús és una gran pel·lícula, però no és ni la millor de Nolan ni la millor dotació de l'Odissea, però és entretengudíssima i està molt bé. Jo animo la gent que vagi a veure-la. Ara, que la darrera de Spider-Man és igual d'entretenguda, sí.
1: està guai.
0: Sí.
1: Bé, què has vist?
0: Tancam pantalla gran, sí. Tancam doble parèntesis, tancam GTA i PlayStation, etc, i vos comento el que he vist aquestes setmanes. Avui, me sap greu, ho he de comentar, no arriba a Palma, però hi ha un documental de les Torres Bessones que es diu La Superviviente, que supos que qualque dia arribarà, i si no, el teniu a Filmin, que és xulíssim, que és sobre aquesta història de... perquè és d'en Quique Maillo, és director, i és sobre aquesta història...
1: D'en Quique Maillo.
0: D'en Quique Maillo.
1: Quemaillo.
0: D'en Quique Maillo. I és sobre aquesta història d'una lota que se va inventar, que estava a les Torres Bessones el dia dels atemptats, que era una catalana, que no m'hi Alicia Esteve, i estava a Barcelona. I la història de com i per què, i amb entrevistes, se va inventar que ella havia sobreviscut a l'atac, crec que del segon avió, del segon atemptat, just ella deia que era a la planta, i llavors va ser la directora de les víctimes, de la presidenta, perdona, de l'associació de víctimes del World Trade Center, i llavors després d'inflar aquesta pilota moltíssim, i xerrar amb tothom, tenir línia directa amb el balde de Nova York, i llavors va descobrir que era tot mentida, si no havia estat mai a les Torres Bessones.
1: Ningú li havia d'anar per comprovar si era veritat.
0: No. I llavors se va començar a gretar per tot, i van dir, i aquesta tia? I és una catalana, i surten... Està molt bé, jo he vist el tràiler i per és superinteressant. Ho teniu a Filmin, i crec que a 3CAT també. Pantalla grossa, mos ho hem d'esperar. Xer, un pot de les pel·lis que he vist. He vist diverses pel·lis, moltes d'elles espanyoles. He vist aquesta obra de teatre de Cristina Clemente, Marc Angelet i en Jordi Casanovas, Duiter et Cine, que s'anomena Lapònia. És una pel·lícula que mos escupa sa cara bastantes veritats sobre ses mentides o no que deim a els nostres fills perquè ells en principi puguin viure una vida feliç. El que passa és que hi ha altres parelles o altres idees que diuen que no, que a nens se'ls ha de dir sempre la veritat, per molt de mal que els hi faci. O sigui, els hi hem de dir que si els Reis o el Papa Noel existeixen o no, i d'altres nosaltres tot el contrari, que aquestes fantasies són les que precisament il·luminen l'infància i fan que la gent, i sobretot els nins, a pesar de viure mentida, puguin ser molt feliços. I clar, està molt ben plantejada aquesta obra de teatre, perquè realment està tota desenvolupada dins una casa, o com diu el nom, a Lapònia, i són quatre amics, una parella que són Natàlia Berbeck i en Julián López. Jo en Julián López no me'l cap de creure, no és que no ho faci bé, però no me'l cap de creure com a tot serio, perquè clar, no puc deixar de pensar en ell de quan fa L'hora xanante, Muchacha de nuit, etcètera, etcètera, i mil pel·lícules còmiques que ha fet. L'altra pare són Ángela Cervantes, que és la germana del personatge de Natàlia, i en Belp Hornenger, que sí que és un toques precisament d'aquí. Fan el Nadal junts i un secret que li diu la filla de l'islandès a el fi de la parella espanyola desenvolupa, no, diguéssim, una batalla campal verbal sobre això que comentava al principi, no? Sobre si és adequat o no mantenir il·lusió i contar mentires o dir la veritat, encara que sigui a base de que hi hagi un moment d'enfado, de tristor o de decepció.
1: Un dilema que sempre teníeu, pares, no?
0: I és una pel·lícula molt ben plantejada. Jo li poso un 6,5. O sigui, no és una pel·lícula que m'apareix un diàleg intel·ligents, però jo li falta qualque coseta més, i sobretot per jo fallo un poc el personatge de Julián López, que mira que me cau molt bé, però no me'l cap de creure, no? Perdó. Les crítiques són més o menys bones, és divertida, és aguda. La pel·lícula de director David Serrano, sí que està ben duita de sobre de teatre, amb uns bons diàlegs i amb un bon guió adaptat, no? De sobre de teatre a la pròpia pel·lícula. El que passa és que sí que hi ha qualque moment que ja ho veureu, que per jo s'ha perd una mica amb altres coses que no són pròpiament el motiu de la discussió per se, no? Però bé, la recomano, està bé, passar una bona estona i sobretot és una pel·lícula intel·ligent. Una altra pel·lícula espanyola que la veritat és que vaig disfrutar de veure, també en les seves cosetes, no? En les seves imperfeccions, però que me va recordar en aquest cine un poc que se fa ara a Espanya, un cine intimista, un cine que dona protagonisme a minories, a gent que d'una altra banda a un altre tipus de cine no serien mai protagonistes, i no xerdo més de minories LGTBIQ+, o altres històries, sinó en aquesta ocasió de una senyora major, molt major. Me va recordar un poc a Mas Palomas. Vosaltres...
1: No, de veritat que la van comentar.
0: La van comentar aquí.
1: Un senyor que sortia de l'armari.
0: Un senyor major de 76 anys.
1: Sí, on anava.
0: Bueno, a Mas Palomas. A Mas Palomas era lliure i podia demostrar tota la seva homosexualitat, però per un problema de salut ha de tornar a la seva ciutat i ha de tornar a ficar-se dins l'armari i ocultar la seva sexualitat, precisament, no? I és una pel·lícula que ja era molt crua en quant a imatges de gent major, tenguent 16, i aquesta Calle Màlaga, que se diu, en la Carmen Maura de protagonista, amb 80 anys, també hi ha certes escenes, no vull dir crues, perquè són guapes, però sí que allà on s'ha veut 16 entre persones majors. M'ha pareixer fantàstic, superbé. Ella fa un paper absolutament brutal. L'excusa de la pel·lícula no és que sigui absolutament original, no? La Maria Ángeles és una dona espanyola de 79 anys que viu a Tànger, ja que ella va néixer a Tànger perquè son pare i sa mare varen haver d'emigrar. Disfruta de la ciutat, és viuda, i l'ambient de barri, de Tànger, de Marroc, de tot el que rodeja aquell carrer, que se diu, el carrer se diu Màlaga, precisament, la gent que coneix, el veïnat, el de la tenda, se sent molt bé. Què passa? Que aquesta casa està a nom d'una filla. Aquesta filla, que és de Marta Atura, té problemes econòmics i vol vendre aquesta casa de Tànger. Diu, mama, vine cap a Madrid, venem aquesta casa, jo rec els meus problemes econòmics, i tu vens a Madrid o te fica una residència. Sa mare de tot una diu que no, després diu que sí, després ja ho veureu, val? I un poc va d'això, d'aquella no vol abandonar el seu Tànger, no vol abandonar el barri, passa d'anar a veure nets, no és que no els estimi, però ella se troba molt bé allà. s'enamora d'un home, ja veureu, i és una pel·lícula, això, molt guapa, molt tendra, molt ben fetona, amb una Carmen Maura extraordinària, i crec que fa precisament, subraia valors que avui en dia consideram poc importants, però que són molt importants, vale? I és una, això, una un conte, una fàbula molt agradable. Ella xerra molt directa de tot, però fa un paper molt mesuradet, eh? No.
1: És com que li ve perfecte,
0: si li va molt bé, és buenista, i no sé, troc que té una vitalitat, desprèn una vitalitat aquesta pel·lícula, una prota de 80 anys que no desprenen moltíssimes altres pel·lícules amb gent molt més jove, no? Té una mirada absolutament brutal, i és una superactriu. L'acompanyen, a part de Marta Etura, que fa de fia, Nahmet Boulane, de Maria Alfonso Rosso, i Miguel Garcés, que tots llavors us recordareu de Los Domingos, una altra gran pel·lícula, i
1: que no te va agradar quasi, no?
0: I bueno, jo la recomano, és molt guapa. Què més he vist? Joder, sí, he vist coses, eh? He vist coses.
1: Sèrie...
0: Sí. En sèrie no he vist massa coses. Estic al dia amb l'espin-off de Rick i Morty, Presidente Cortis, està bé.
1: L'he vist anunciar.
0: M'agraden els primers dos episodis, els dos darrers ja no m'ho van agradar massa, i estem també a spin-off de Big Bang Theory, que ara no te sé dir nom, no puede arreglar l'universo, com se diu? No l'has vista?
1: No.
0: Stuart no consigue salvar l'universo. Stuart fails to save the universe, exacte.
1: Eren dos episodis. Era un de mitja hora, el vaig agafar a veure i vaig dir, què conyo, serà malament, que cap de veure. Està connectat a l'univers de Big Bang Theory, a més.
0: Bé, perquè ell és Stuart,
1: sí, clar,
0: de 70 de còmics.
1: Sí, jo mai queda un poc... No en tenia res. Vaig veure un episodi i vaig dir, això no és per allò.
0: Jo he de dir que el primer i el segon me varen més o manco agradar, perquè, bueno, es va de que inventen en Leonard i en Sheldon, que no sé què els hi passa, no. Inventen una màquina per passar de portals, de realitats, val? De realitats diferents, alternatives, universos.
1: Sí.
0: I a cada episodi viatgen un univers diferent.
1: N'hi ha dos, només, no? Ja han entrat més.
0: No, n'hi ha uns quatre, ja.
1: Sí? Sí. Allà hi veurà dos.
0: Però ja t'he dit, no millora massa. Me sap greu perquè...
1: És un poc molt rara.
0: Els creadors són en Bill Prady i en Chuck Lorre, que són els mateixos creadors de Big Bang Theory, i hi ha episodis que estan millor, hi ha molt de cameos, surten, de fet, la majoria de protagonistes de Big Bang Theory, la qual s'agraeix, perquè mira...
1: Surten en Sheldon...
0: Els hi teus un carinyo. Bueno, en Sheldon encara no ha sortit. I es protàs en Stuart, que és de 70 de còmics. I na Denise, que és la seva lota. I van d'univers... un univers, uns tenen un perill, uns altres no, és... Vamos, no s'acosta...
1: Volien sortir de la sitcom.
0: Sí, no s'acosta a Big Bang Theory. És una bona idea, però no està massa ben desenvolupada, massa greu, però ara així. Més coses que he vist una pel·li molt xula, que se diu... que he fet? L'he llevat d'aquí. Sí, anem bé.
1: Bueno, ara ja m'han de venir per a una
0: altra. Vale,
1: darrera recomanació.
0: Molt ràpid. Ara seré capullo, l'he tancada. Una pel·li que és una locura. Good luck, have fun, don't die. Passa-lo bien.
1: Oh, que bona.
0: Passa-lo bien, no muera, l'has vist?
1: L'he vista. Que bona.
0: Locuron,
1: sí.
0: Amb en Sam Rockwell, el seu prime. He vist qualque altra cosa, ja ens veurem.
1: És un futur que podria ser probable, l'intel·ligència artificial, qualque cosa per escoltar.
0: Comença Pulp Fiction.
1: Sí.
0: De fet, dius, hòstia, això per aquest restaurant de Pulp Fiction.
1: És un guinyo, Pulp Fiction.
0: Un vespre fosc, un home amb un detonador, amb una bomba, ve del futur i diu, senyores, aquí hi ha una IA que me'l vol fotre, i recau... I recapta, no fitxa, sí. Un equipito de gent que no sap res.
1: Ho he intentat moltes vegades.
0: 117 vegades, concretament, per dutxanalós a matar... Bueno, a matar no. A hackear una computadora manejada per un nin petit. La cosa s'emputa moltíssim aquell vespre. I
1: una pel·lícula surrealista.
0: Molt desordenada, molt surrealista, molt loca. No és un 10 de pel·lícula, però ja...
1: Però ja és un 10 aquest tipus de pel·lícula.
0: Me va agradar molt, sí, perquè és molt loca i molt desordenada.
1: Sí, exacte.
0: És d'en Gore Verbinski, és un director que no necessita presentació, però sí que Això concretament me va flipar i també m'agrada molt en Sam Rockwell, beníssim, no, i tots els secundaris i tot molt bé, molt bé. Si podeu, miro-la.
1: Sí, molt, molt, molt bona. La veritat que és, no me'n recordava, però sí, però la recomanaria moltíssim, aquesta pel·lícula.
0: És molt loca. Sí.
1: Per veure un cap de setmana, un vespre així, sereu superbé per tota la, bé, per tota la família, no sé. Però bé, nosaltres hem d'anar acabant, Pep, perquè ens han de fer unes reformes aquí a la ràdio.
0: Molt bé.
1: Però bé,
0: no te reformin a tu, ja anirà bé. Que tu estàs molt bé, no necessites cap reforma.
1: Bé, a la millor qualcuna, no ho sé encara. Però bé, res, nosaltres hem d'anar acabant, Pep. Moltes gràcies per venir una setmana més. I...
0: ja està, perquè ja me fan senyals. Bé, gràcies per tenir-nos i gràcies per tenir els xavals en Faves Film i dilluns.
1: Dilluns tothom en el club, no?
0: Tothom en el club, dilluns 31 a les 7.
1: I mira quina cançó més guapa de pot per acabar.
0: Oh!
1: Bon cap de setmana a tots.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster, serra que serraràs i els taulons fan amiques, i de cada suada 10 finestres ja han tret. Gronxada d'encenalls et munten una taula, si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els qui més treballin. I el dic, oh, els calafats, tot el port se n'enjoia, carpiquen amb ressò, i es diu si neix un peix a cada cop que donen, un peix cua daurada, blau d'escata per tot. Penjats de la coberta, tot el vaixell en ronden, veiéssiu les gavines com els duen claror. I encara hi ha un ofici que és ofici de festa, el pintor de parets. Si no canten abans, no et fan una sanefa. Si la cançó és molt vella, deixen el pis més fresc. Un pis que hom veu al sostre que el feien i cantaven. Tots porten bata llarga de colors a plaret. I encara més, si us deia l'ofici de paleta. De paleta que en sap i basteix aixoplucs. El mateix fan un porxo com una xemeneia. Si ho voleu, sense escales, pugen al capdamunt. Fan també balconades que hom veu la mar de lluny. Els finestrals que es guarden tota la serralada. I els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt. Van en cos de camisa com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ull.

pense que ha arribat l'hora del teu cant a València. Temies el moment. No pensa-ho. Temies el moment del teu cant a València. La volies cantar sense solemnitat, sense mediterrani, sense grecs ni llatins, sense pica de tres i sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castedat i dia. Veies el cant creix. Lentament, el miraves créixer com un crepuscle. Arribava la nit, no escrivies el cant.

Aquí sol matinero, les torres dels serrans, amb aquell breu color inicial de geranis, veus des del menjador per la finestra oberta, venim a fet ací, en ja veus al moratge, escoltes des del llit, les sirenes del port.